I fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM.

0: Psycho. El Gonzi. Yes, sir.
1: Flash Weekend.
2: Flash.
1: Perquè el dilluns pot esperar.
3: El cap de setmana.
2: This
1: no.
2: It is the Flash Weekend.

El diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.

0: 93.8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
3: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
4: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
5: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa't en andorratelecom.ad.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!

és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
2: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
3: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
4: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
3: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
6: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
7: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
6: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Flash FM Andorra, 93.8.
8: Flash FM. Flash FM Andorra, 93.8 FM.

0: un 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Surs a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc dèbit bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder.
9: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
10: Flash FM Andorra.
11: Tessu?

0: buit.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
7: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
8: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
7: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
8: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
7: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
9: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.
10: Flash FM Andorra. 93.8 FM.

0: 93.8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
3: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenés tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenés Andorra i Pirenés Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenés et vindrà de gust.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al bar Ramars.
4: Un bon bacallà al Pil Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
7: I'm the boss. Hey guys, I'm Demi Lovato.
8: This is Jax Jones and you're listening to
7: Introduction on Flash FM.

0: Som la teva excusa per moure el cul.
1: Flash!
0: Flash FM.

0: buit.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. After Work a Anyós Park amb Abel de Kid, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
2: El millor After Work de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
7: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
6: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
7: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
6: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
8: Flash FM. Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM. Andorra 93.8 FM. Flash FM.

Flash FM, Andorra 93.8 FM. Flash FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: 93.8.
1: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
4: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
5: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
6: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
7: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
6: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.

0: Intento meditar.
1: Flash Weekend.
2: Flash.
1: Perquè el dilluns pot esperar.
3: El cap de setmana.
2: This is...
1: No.
2: It is the Flash Weekend.

0: 93.8.
1: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com. Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
5: Flash FM Andorra. 93.8 FM.

és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya. Som Ski and Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.

0: llista de les 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número 1.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Comença el Calibre 45.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: Amb Edgar Manchado.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, que ja hi tornem a ser. Una setmana més a través de l'emissora del Ritme, una setmana més a través de Flash FM per trobar, o almenys intentar-ho, el número 1 d'aquesta santa casa, d'aquesta emissora. Quin serà? Tornarà a repetir Quevedo a través de la seva graciosa, una de les cançons més importants del Baifo, o tindrem canvi a la part més alta del nostre Calibre 45? Abans de sortir de dubtes, anem a recordar, per si hi ha algú que no sap què és la graciosa.
0: Número 1.
1: O si hi ha algú que no sap què és Quevedo, que ha estat d'Erasmus por ahí i no ha escoltat absolutament res del Canari, doncs mira, Quevedo és un tio que ho està patant, entre de moltes altres coses, ara amb aquesta que ha estat el número 1 aquests últims 7 dies. No la signa sol, amb Elvis Crespo, la graciosa. Ella...

0: estat el número 1 d'aquesta setmana.
1: La Graciosa, la vida más sabrosa.
0: Quevedo a través de La Graciosa al costat d'Elvis Crespo. De moment, dues setmanes consecutives lideran la nostra llista i avui sabrem, poc abans de les 9 del vespre, si caurà una tercera o no. Per endavant, 45 cançons per escoltar. 8 d'elles que pugen, 26 que baixen, 9 cançons que mantenen calaix. I dues cançons que entren. Això vol dir que hi ha dues que surten, que en aquest cas és el Contrabando de Rauw Alejandro i el torn de Lights Off de Justin Jack Style, que d'aquí una estona les escoltarem per última vegada.

0: altres moments de la nostra història, aviam què sonava aquí. Tot això ho anirem repassant al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio que tenim per endavant. Merci per ser-hi, per triar-nos, per connectar amb nosaltres des d'on sigui que ho estigueu fent. De càmping, de barbacoa, de copes, de jocs de taula, de piscina, de platja, del que sigui. Merci, home.
1: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
0: I la primera en sonar, de fet, és l'última. A la cua, al so de BL, eh?
1: 45.
0: No tiene sentido. En baixa una, la seva 57a setmana en llista. Bona tarda.

0: és una de les més veteranes, 53 setmanes que fa que és entre nosaltres, jo i tu amb Bele, Quevedo i Obi on the Drums, dues avall aquesta setmana, calaix número 43.
1: 42.
0: Un amunt, producte des de casa nostra,

0: 45. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
5: Andorra 93.8.
6: Flash FM.

0: 69 setmanes a les seves esquenes, 4 d'elles com a número 1, la plena de BL de West Call i de Obi on the Drums. No era la primera, precisament, de BL que coneixíem. Abans ens havia portat aquell Mi Refe, però sí que és cert que és la cançó que ha aconseguit colar-nos durant més setmanes com a número 1 de Flash FM. Enhorabona per la plena, que aquesta setmana en cau una i es queda el... que és número 41. Hola, família, avui tenim força propostes de festa, tot s'ha de dir. Avui pringen i de valent en Domena i Electro Ortega, que canviem a fer doblet. Tant un com l'altre. Primer han de coincidir, primer coincidiran a Ripollet el Jove Fest. A partir de les 11 d'aquesta mateixa nit a la plaça de Joan Abat, allà els tindrem els companys, tant de l'Interactu en Sergi Domena com del Flash Matí, Electro Ortega. Amb un show, bueno, el show dels que fan història. És a dir, que heu d'assistir 100% perquè posaran un munt de cançons que ja han sonat aquesta tarda aquí al Calibre 45 i després us explico quins són els altres compromisos que Déu-n'hi-do, els enviem d'una punta a l'altra de Catalunya. Que no falti de res. I aquest estiu, mare meva, la de festes Flash FM que tenim per endavant. Això us ho anirem explicant setmana a setmana. El que anem a fer ara és a retrocedir en el temps, perquè si la plena va ser número 1 de BL, tal setmana com aquesta del 2019 liderava un artista que, a més, ho feia per primera vegada a la seva història.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Segur que els recordeu, són Medusa i Good Boys, Piece of Your Heart, tal setmana com aquesta de fa 7 anys es convertien en número 1 de Flash FM.
2: Jo

0: sembla que fos ahir quan la vàrem escoltar per primera vegada i demà passat farà 7 anys que es va convertir en número 1 de Flash FM. M12 amb Good Boys, Peace of Your Heart, recuperada per aquesta tarda de dissabte aquí al Calibre 45.
1: Si sona el Calibre 45, és un èxit.
0: I nosaltres que tornem a entrar dins el nostre chart amb el calaix número 40, amb aquest Loquita de JC Reyes. En baixa dues aquesta setmana.

0: Aquesta cançó que té molt de perill, fa olor a cançó de l'estiu i de moment la incorporem ja dins el nostre chart.
1: No. Nova entrada al calibre 45.
0: És una de les dues entrades que tenim aquesta setmana. Petitoa, que és la més nova entre Ana Mena i Lola Índigo, ja debuta dins el nostre chart i ho fa el calaix número 39. Li augurem el millor. Enhorabona per l'entrada.
1: 38.
0: I un amunt, una que sap perfectament el que és liderar Flash FM. La Morocha, en baixar dues aquesta setmana.

0: Una cançó que també entra dins la història dels números 1 de Flash FM. Va liderar la nostra llista només una setmaneta al mes de novembre i es troba de baixada després de ja haver arribat al punt àlgid del nostre chart de la nostra llista abans de l'estiu. Aquesta setmana ocupa el calaix número 37, el Malibu de Rossovski, després de 41 setmanes de llista, en baixa dues aquesta setmana. Escolta, el que li toca, no es pot tirar tota la vida sent número 1, clar. Família, arriba un altre dels moments importants a la nostra llista. Fa una estona descobríem que Petitoa és una de les dues entrades de la setmana. Ja sabem que hi ha dues cançons que ens abandonen, que són el Contrabando de Rauw Alejandro i el Turn the Lights Off de Jack Style i Juste. I això vol dir que n'entren dues. Una, el Petitoa de Namena i Lola Índigo des del calaix número 39, i l'altra...
1: 36.
0: Un pèl més amunt. Aquí la tenim, Manuel Turizo, Elena Rose, amb la setmana, primera setmana a la nostra llista. Vamos a...

0: una patacada més per Memareo, que torna a caure un altre calaix i sembla que no aixeca cap amb JC Reyes i Kid Voodoo. Aquesta setmana ocupa el calaix número 34 i abans sentíem els 5 estrelles de Mike Towers i Westcol. Més patacada encara, 5 cavall, el 5 estrelles que aquesta setmana ocupa el calaix número 35. I abans de seguir comptant cap amunt, deixeu-me que us recordi una vegada més que avui és nit de festa aquí a Flash FM. La festa que propaga per tot Catalunya. Tindrem Electro Ortega, les carpes LTN d'Esparreguera, aquesta mateixa nit. Sí, avui el presentador del Flash Matí a les carpes LTN i, per altra banda, també tindrem el company Sergi Domènech, si és que us queda més a prop. La Riba, amb el Ripa M Fest. Un festivalarro amb 20.000 watts de so, làser, confeti, un show de llums i de foc, eh? Aquell foc que... Que ara tan bé de gust ve, eh? La gent que es posa a primera fila i de cop i volta surten flamarades i dius, no, no, gràcies, eh? Tampoc cal estar aquí a 60 graus centígrados. Però vaja, en fi, serà una nit espectacular. Estic ben segur, nit amb Sergi Domènech i amb Víctor Ortega sempre és una nit espectacular. Espectacular la música que sonava al Flash FM a la temporada 2011. Voleu saber què liderava aquesta llista tal dia com avui fa 15 anys?
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: No em digueu que no, que hi ha algun petardo que està dient no, doncs us arrepentireu, perquè el número 1 de Flash FM tal dia com avui fa 15 anys era aquest tamacle de Sasha López que es diu All My People. Gaudiu-la. All My People.

105. Andorra. Flash FM 93.8.

0: setmana cau una posició, un tema que va ser un dels primers números 1 de la temporada, el mes de setembre, sí, durant 3 setmanes consecutives, va liderar la nostra llista i estem ja pràcticament a punt de tancar aquesta temporada. En res, cosa d'un parell de setmanes, començarà la nostra programació d'estiu. Doncs escolta, una pregunta, que quines han estat les grans cançons d'aquesta temporada, la temporada que vam engegar al setembre, i òbviament, si ens féssim aquesta pregunta en veu alta, aquest Tubacín de Rels B no hi faltaria. La cançó que amb ell mateix a Rels B li agradava tant que el títol oficial de la cançó és Tubacín Fab, entre parèntesis, perquè li agradava molt, era la seva preferida. No, no és broma, eh? 100% real, no fake. Jo no m'invento les coses. Bueno, família, estem a punt d'engegar una nova hora. Res, casos minuts per aterrar a les 7 d'aquest vespre. On destaparem, ja us ho puc anticipar, jo crec que sí, destaparem el nostre megacrack. Serà la primera cançó que sentirem a partir de les 7, el nostre megacrack. Però abans d'arribar al megacrack, hem de sentir una altra cançó que també va ser número 1 de Flash FM fa... poc després del Tubacín. Aquesta va ser el mes de gener, va liderar només una setmana el nostre chart.
1: 32.
0: I era el primer número 1 de Clarent en solitari. Ja ho havia fet a través del seu IA. I escolta, en aquest cas no li feia falta absolutament a ningú. Aquesta es diu Love, amb aquesta tanqueta.

fàcil. Cada setmana a Flash FM fem la llista de les cançons que més ho peten. Calibre 45. Entra a flashfm.cat i descobreix-les. Flash FM. Són les 7.

0: una cançó que està conquerint França i també ara el nostre país, o com a mínim la nostra antena. Aquesta setmana és el mega crack del Flash FM, Malagé. 6 amunt, és una de les pujades més fortes. No és la que puja més, perquè tenim una altra cançó d'una altra francesa que també en puja 6 i que la sentirem d'aquí una estona. És el poder aquesta setmana. Por què serà? I de moment, Malagé, amb 3 setmanes a les seves esquenes aquí al Calibre 45, està signant uns molts bons resultats aquí a la nostra llista. I de ben segur que serà un dels sons més virals, fenomen d'aquest estiu 2026. Veurem com funciona, estarem molt a sobre i aquesta setmana us farà un fart de sentir-la. Cada dues hores, com a mínim, Malagé. Ja la podeu anar recordant. Malagé, Malagé, taratatan, Malagé, taratatan. Bueno, abans de tornar a entrar al nostre calibre i abans de seguir avançant a la recerca del número 1, anem a fer un repàs de les dues cançons que han sortit aquesta setmana del nostre chart.
1: Surt el calibre.
0: Una d'elles, aquesta de Rauw Alejandro, Contrabando, que va ser 3 setmanes número 1 de Flash FM.
2: Ustedes no se pueden comparar con nosotros. Sería una falta de respeto.

0: dubte, d'aquest 2026 o inclús del 2025. Va ser un dels últims números 1 del 25 i ha estat 36 setmanes dins de la nostra llista. Trau Alejandro i companyia, a través de Contrabando, tenim una altra cançó que plega del nostre chart aquesta setmana.
1: De Contrabando. Surt
0: el
1: calibre.
0: El so viral de Justice Jack Style a través de Turn the Lights Off ens diu adeu després de 24 setmanes en llista.

0: sort de Lights Off, que també ens abandona. Dues cançons que ens diuen adeu. Això vol dir que hi ha dues cançons que ens diuen hola, que ja les hem sentit, ja les hem destapat. En el calaix número 36, el nou tema d'Helena Rose i Manuel Turizo, La Setmana. I per altra banda, des del calaix número 39, la nova proposta d'Anna Mena amb Lola Índigo, Pati Toa. Són les dues entrades al Calibre 45 d'aquesta setmana. No tenim aspirants, no hi ha cançons candidates a entrar en llista. Per tant, hem de seguir per on ho havíem deixat, i ho havien deixat pel calaix número 30.
1: Si sona el Calibre 45, és un èxit.
0: Amb una proposta que en baixa dues, Batguial, Chencho Corleone.
1: 30.
0: Després de 19 setmanes, encara dins el nostre Calibre 45, amb el seu Choque.

0: a la nostra llista i aquesta setmana en puja 5 el nou projecte de Mike Towers, una en amàs.
1: 28.
0: I una que baixa després de ja haver assolit la seva màxima posició dins la nostra llista és aquesta de Manuel Turizo. En baixa dues, en por un pendejo, no se llora.

0: 85. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
3: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
4: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenés tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenés Andorra i Pirenés Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenés et vindrà de gust.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. 45 cançons i cap error. La punteria del calibre 45.

0: fora a la piscina. Després, sempre hi ha nens per allà, cardant l'ull, i que sempre xiven tots els pares. Així que s'ha d'anar molt en compte. Flashy Ice Cream, a través de la seva nova proposta, Imagina, aquesta setmana és una de les 9 cançons que mantenen calaix, ni puja ni baixa. Es queda a la posició número 27, que és la que van assolir la setmana passada. Una cançó que només fa 5 setmanes que és entre nosaltres i que volen repetir el mateix èxit del Dorayakis, que va ser en el seu moment el primer número de Flashy Ice Cream aquí a la nostra antena. Han de camí a la segona, ara amb això que es diu Imagina. I passem d'una vent nova a tot un remember. Anem a recordar què liderava Flash FM tal setmana com aquesta, però de la temporada 2012.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Perquè ves tu per on, que ho feien Jennifer López i Pitbull a través d'aquest tema que es diu Dance Again. El recordes o què?

0: una generació i que també van ser número de Flash FM en un altre moment de la nostra història. Celebrem que fa 14 anys que aquest Dance Again va ser número de Flash FM amb Jennifer López i Pitbull.
1: Calibre 45, la llista amb més punteria.
0: I tornant a l'actualitat i més concretament per on ho havíem deixat, sona Golden
1: 26.
0: Des de K-Pop Demon Hunters amb Hunter X i companyia, aquesta setmana en baixa una a la seva 37a setmana en llista.

0: setmana passada va ser el nostre Mega Crack i aquesta setmana fa un altre salt important. Sigamon per Loco Loco, el so de Gordo, amb Rainier, John Belt. Tu me tienes loco, loco contigo, eh? Que no loco contigo, eh? Que ella era una altra cançó. Era uns altres que cantaven. En fi, nit de cantar, nit de ballar, nit de tornar-se absolutament boig amb un munt de propostes que tenim des de Flash FM amb l'Héctor Ortega i amb en Sergi Domènech com a principals protagonistes. Primer es veuran els dos les cares al Jove Fest que tenim aquesta nit, ja pràcticament a sobre, a Ripollet, a partir de les 11, a la plaça de Joan Abad. Allà s'hi trobaran el company, el presentador del Flash Matí, el presentador de l'Interactua. No teniu pla, aquí us en proposem un. Això sí, l'aforament és limitat amb control d'accés, per tant, jo de vosaltres, que no em demoraria molt. Si, per altra banda, el que us queda més a prop són les carpes i la TN Esparreguera, que sapigueu que l'Héctor Ortega, tan bon punt acabi de Ripollet, s'anirà cap allà amb un grandíssim festot de Flash FM i que el següent destí del company Sergi Domena és a la Riba, amb el Ripa M Fest, un festival arro amb 20.000 watts de so, làser confeti i show de llums i de foc. Per tant, no sé què us queda més a prop, però de debò que una cosa o altra heu de fer. Avui és nit de sortir. Hoy se sale, família.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: Oh, i tant que és un èxit. Mare meva, si és un èxit aquesta de Bizarrap i de Yankee.
1: 23.
0: Ha baixat una a la Music Session.

0: cantant al Bailando por ahí, ara amb el suport també d'Omar Montes per intentar revifar aquest grandíssim èxit, un èxit que ja estava fet, però escolta, que mai està de més que es torni a posar de moda, que l'aix número 20 aquesta setmana en cau una, que a més amb aquest canvi de títol, eh? Ayer la vi. Després de 17 setmanes en llista, aquí segueixen el nostre Calibre 45, una cançó que també fa un munt de setmanes que està amb nosaltres, és aquesta de Dimitri Vegas i Like Mike, en perdues.
1: 19.
0: Parlem del Machina Time.

0: més del nostre calibre 45.
1: Molt bé, família. En breus ens plantem a les 8 del vespre. Entrem dins l'última hora, que és l'hora definitiva de la nostra llista, cada vegada més a prop de saber si la Graciosa repetirà com a número 1 del Flash FM o si no ho farà. Ens queden, per tant, 17 cançons per escoltar, però abans de seguir per on ens havíem quedat, anem a recuperar què era número 1 de Flash FM tal setmana com aquesta o tal dia com avui.
2: Al calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
1: Tal dia com avui, però de la temporada 2020, liderava Flash FM Dinoro amb Fumarato, i aquesta que a dia d'avui encara es recorda. Es diu Me Provoques.

0: fins al top 17, si és que això existeix. 17a posició aquesta setmana per Movin Todesan, una cançó que ja sap el que és ser mega crack de Flash FM, ho va ser fa un parell de setmanes i ara va directe cap a la persecució del lideratge. Cada moment ostenta la Graciosa de Quevedo i d'Elvis Crespo. Al llarg d'aquesta hora sabrem si la Graciosa tornarà a repetir com a número 1 o no de Flash FM. I escolta, i Movin Todesan, doncs que s'espavili, que si ha pogut pujar 6 aquesta setmana, endavant les atxes. Ara endavant. Escolta, a mi no em faria res que es convertís en número 1 de Flash FM. Té un flow i un rotllo que no se l'acaba. Mister Ugel, padrón, geni i figura. El que anem a fer en aquest moment, pels que us incorporeu ara mateix, és destapar el mega crack que l'hem descobert al calaix número 31, que és l'altra cançó que pujava amb tanta força com Ugel. 6 amunt i, a més, tenen una cosa en comú. Que són francesos.
1: Escoltes el mega crack de la setmana.
0: Aquest és el mega crack, Maladia, Mavejo.
2: Shout out to my man, Mavejo. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: la pinta que ho anirem cantant força vegades al llarg de tot aquest estiu, això de Abelló, Malaté. És el mega crack d'aquesta setmana aquí a Flash FM. Molt bé, amics, doncs seguim per on ho havíem deixat fa una estona.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: Amb una proposta que fa 24 setmanes que ens acompanya i que ni puja ni baixa aquesta setmana.
1: 16.
0: Ryan Castro i Capo amb La Milla. Ai,

0: aquesta setmana en baixa una i es col·loca al calaix número 14 després de 28 setmanes en llista.
1: 13.
0: Tornada de la cançó del Mundial, que en puja 5 cada vegada més a prop del nostre top 10, amb Shakira i Burna Boy. Es diu Dai Dai.

0: 95. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
4: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
1: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
4: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Flash FM. Andorra 93.8 FM.
8: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
7: Flash FM, Andorra 93.8 FM.
0: La llista definitiva, el calibre 45.

0: seu company de viatge és ni més ni menys que John Summit, un tio que sap perfectament el que fa. Siga 305, de moment, escola dins el calaix número 12, ni puja ni baixa aquesta setmana. És una de les 9 propostes que mantenen calaix. Déu-n'hi-do, són moltes cançons que ni pugen ni baixen. I gran part d'elles estan situades aquí, dins l'últim grup de propostes. Siga 305, que escolta, no és fa 8 setmanes que la tenim amb nosaltres. Abans de seguir avançant, deixeu-me que us recordi que avui és nit de gresca i de xerinola aquí a Flash FM i que tenim Electro Ortega i en Sergi Domena. Suposo i espero que ja de camí cap a la festassa que tenim aquesta nit a Ripollet, el Jove Fest, a partir de les 11 de la nit a la plaça de Joan Abad. Allà el tindrem. Recordo també, per tots aquells que vulgueu anar, que l'aforament és limitat amb control d'accés. Per tant, no us feu molt de pregar, que després ens quedem fora i passa el que passa. I després d'aquesta grandíssima festa, enviem a l'Héctor Ortega a les carpes LTN Esparreguera i en Sergi Domena fins a la riba, al RIP AM Fest. Per tant, avui, nit boja amb els locutors de Flash FM, amb els DJs de Flash FM, més concretament amb l'Héctor Ortega i amb en Sergi Domena, que avui, concretament, dissabte 4 de juliol, seran els encarregats de repartir el bo i millor de la nostra antena per tot el territori. Per tant, a les seves mans deixem el tema de la festa avui. I vosaltres, que hi aneu, que amb una mica de sort encara rascareu alguna samarrateta d'aquestes que tant us agrada. Sí, ho sabem, ho sabem, ho sabem. Bueno, entrem dins el moment important. Estem ja pràcticament rossant el top 10.
1: 11.
0: I aquí trobem una cançó que ja va assolir el número 2 de Flash FM fa algunes setmanes, amb Flash i Ice Cream i 31 Fam, d'Ora Llakis, amb Baixa 2. Amb les cabres.

apaga la llum que el meu DJ controla.

Un dels cracs de la setmana i quatre món per Farrico, Farruko, Gracie i Steve Aoki. Us imagineu que es digués Farrico? Ai, quina gràcia ara de cop i volta. I em baixa una aquesta setmana, una cançó que també sap el que és líder a Flash FM, Romeo Santos, Prince Royce, es queda la número 9 aquesta setmana després de 25 setmanes en llista, que déu-n'hi-do, són unes quantes. Aquesta conegudíssima per tothom, es diu Dardos.

Estem a stop del iPhone, és l'únic de Quevedo que trobem dins el nostre top 10. Encara queden dues cançons més per sonar. Aquest Ni Borratxo es queda aquesta setmana al número 7. Ni puja ni baixa a la seva 19a setmana llista. Sí, sí, segueix en molt bon estat de forma aquesta de Siderland a la seva remescla Tut Tut Turú. En puja 4, segona setmana dins el nostre top 10, 6a dins la nostra llista. S'acabarà convertint en la cançó de l'estiu en català.

cop ja s'ha quedat fora del nostre podi, sembla que no el pot recuperar perquè es torna a quedar una setmana més a la quarta posició. Ni puja ni baixa aquest muchacha d'Aisa, RVFV i Kremlin. 3. I la medalla de bronze li pengem al de Lejitos amb el seu remix. J. Weller o Marcos de Flash FM.

0: a la 2. Medalla de plata. Falta una cançó per escoltar que, òbviament, també és de Quevedo i és la mateixa que la setmana passada. En aquest cas no serà amb Nueva Línia, serà amb Elvis Crespo.
1: Número 1.
0: El número 1 d'aquesta setmana torna a ser per La Graciosa. Enhorabona per Quevedo des del Baifo. Que vagi bé, bona nit.

0: una sabrosa.
1: A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Són les 9. Flash FM. Preliminars amb Sergi Domena. La festa del cap de setmana.
2: The best selection of dance music.
1: Sona a Flash FM. Comença

0: de festa al warm-up de Flash FM. T'escalfem l'ambient amb les novetats Tech House més punteres. Ritmes, fusió i tendències. Amb els sons d'avantguarda per muntar-te la festa a casa teva. Carrega la bateria del cap de setmana al warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit. Sessions mesclades per Sergi Domènech.
1: Sergi Domènech is not a DJ. It is the DJ. Flash.

FM, La Camana. Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix FM. Són les 10.

0: Benvingut al Flash Urban Deluxe.
1: Hola.
0: El programa de reggaeton més descarat del país. Amb les cançons més top i les trucades més fiesteres.
1: Bé.
0: Ara sí. Comença el Flash Urban Deluxe. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Hola, si ja són les 10. Dios.
1: Estàs dient?
2: Que flipes.
1: Hola, Tomàs Poal.
3: Miquel González, què passa? Bon dissabte i bona nit. Què tal, xato?
2: Comença un nou Flash Urban Deluxe a Flash FM fins a la una en punt de la matinada.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí.
1: Tan tard?
2: Molt tard.
1: Reunido.
2: Ja sabeu com funciona la cosa, no? 3-5-4-5-6-8-6-8 per explicar-nos què fareu aquesta nit de dissabte.
0: 93-5-4-5-68-68.
2: Què farà avui la People, avui que és dissabte i d'estiu, tio?
1: Escolta, 4 de juliol, com volen els dies quan s'apropa l'estiu i les vacances, eh?
2: Que flipes.
1: És molt bèstia el tema.
2: Sí, sí. Què fareu aquesta nit de dissabte? Esteu de vacances? No esteu de vacances? Esteu treballant? Us aneu de festa per no sé on? Doncs vinga, us ho podeu explicar ara mateix.
1: Exacte. Festes de poble, festes d'estiu, festes majors o simplement que aneu a la disco a lligar una mica, ens ho expliqueu mentre ens truqueu al 93545-6868.
2: Ah, avui és el Canet Rock?
1: Ah, què estàs dient?
2: Dios!
1: Pues mira, si aneu al Canet Rock o torneu de, ens truqueu.
2: Vinga, de una. 93545-6868 i si voleu també tenim festa Flash FM avui a LTN, a Esparreguera.
1: Déu-n'hi-do la sessió que es marcarà l'Héctor Ortega. Festa Flash guapíssima, com sempre, amb el llançament de samarretes.
2: La nova samarreta de Flash FM.
1: La nova.
2: The new.
1: L'has vist o no?
2: No.
1: Està fina, eh?
2: Ah, sí?
1: Déu-n'hi-do.
2: Dios! Doncs vinga, va, ja pots començar a trucar. 93-545-6868.
0: 93-545-6868. Oh,
2: guapa, eh? Per tant, dius que està guapa la samarreta nova de Flash FM.
1: I la teva germana també està
2: Dios! Per favor.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sort que ja arriba el Loco Loco.
1: Bé, el

0: tienes loco.
1: Está loco, ¿eh?
0: Se va a volver loco.
1: Por favor.
0: Hola, bona tarda, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Hola, ¿qui ets tu?
2: Mira, soy el Manu.
0: El Manu.
1: El Manu, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
2: Pues avui estem al Barretina Festival.
0: Barretina Festival.
1: Això? Sona molt espanyol, el festival.
0: Barretina Festival.
2: És aquí a Siurana, Siurana d'Empordà.
0: Ah, molt bé, a l'Empordà.
1: A l'Empordà.
0: Que bé.
1: Esteu de festival, déu-n'hi-do. Sí.
0: Carai.
2: És un festival, és una cursa d'obstacles molt divertida.
0: Cursa d'obstacles.
1: Ah,
2: sí.
1: I què poseu, rotllo, plàtans, en plan Mario Kart o què? O què poseu d'obstacles?
2: Bueno, de piscines de pan, coses així.
0: Ara, que guai, molt bé.
1: Joder, molt bé.
0: Acabes guarro, eh?
1: Curses de sacs també, bueno, no? I tot el rotllo.
2: Sí, molt divertit. Has de pujar les bales de palla, bueno, divertit.
1: Vale.
0: A quin poble dius que és això?
2: Siurana d'Empordà.
0: Ah, vale.
1: Molt bé. Lo de les bales de palla m'ha agradat. A mi les palles m'ha agradat molt, o sigui,
0: Dios!
1: Que està guai.
2: Hi ha moltes palles aquí, eh?
0: Ah, sí?
1: Hi ha moltes palles? Dios, pues fem tard.
0: Anem cap allà, va. Gràcies, tio, que vagi bé. Bon
2: festa, eh?
0: Hi ha festa, vale.
1: Fantàstic.
0: Pues si hi ha festa, allà que anem nosaltres.
1: Un besazo, rei.
2: Que sigui aquí, home.
0: Molt bé.
1: Ja, ja, ja.
0: Mueve la cabeza. Saps què arriba aquest estiu, Tomàs Poal?
1: Explica'm, company.
0: No saps el que arriba aquest estiu?
1: Ni puta idea.
0: Ah, no?
1: No.
0: Pues mira, arriba al Brunch Electronic Festival 2026.
1: La cabra.
0: Tres dies non-stop al Parc del Fòrum, més de 90 artistes, 6 escenaris i molta, molta festa. Eric Blitz, The Blaze, Jamie Jones,
1: hòstia,
0: Paul Kalkbrenner,
1: sí,
0: i molts més.
1: Déu-n'hi-do, els noms que acabem d'esmentar, si la gent no ho sap, són molt importants internacionalment, eh?
0: Són la cabra.
1: Són la cabra, bro, eh? Valla bomba!
0: House, techno, live shows i un any més tornen els afterparties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. A Input, hòstia, Upload, vale, La Terrazza i Nacar Club.
1: Com t'agraden a tu els afters, eh?
0: Que flipes.
1: Que t'he vist a les 9 del matí, mare meva, eh?
0: Dios!
1: Com un mussol!
0: Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a brunchelectronicfestival.com. Espavila que volen.
1: Vinga, xaval, date prisa.
0: Pots espavilar?
1: A córrer.
0: Espavila.
1: Corre't.
0: Que corre.

0: Això es diu La Setmana. Com t'ha anat La Setmana, Tomà?
1: La Setmana és molt de magazín de Antena 3, eh?
0: Sí, La Setmana.
1: Què tal? Soy Ana Ortiz, empieza La Setmana.
0: La Setmana.
1: Notícies de Donald Trump.
0: Dios, vaya pal!
1: Muy serias.
0: Per favor.
1: Muy serias.
2: Toca'ns ara. 93-545-68-68.
0: La Setmana.
1: Uau, m'has recordat a La Setmanada. Te'n recordes quan érem petits que ens donaven La Setmanada?
0: A mi no me'n donaven.
1: Dios, per
0: favor. Jo demanava i m'ho pagaven.
1: Per favor, però vaya mimao.
0: Bueno, és que és pitjor.
1: Però està bé La Setmanada perquè et fa tenir responsabilitat econòmica des de petit.
0: Ah, sí?
1: En plan, 2 eurets a la setmana per xutxes.
0: Així estàs.
1: Bueno, clar, jo comprava cervesa i whisky sempre. Sí, sí. Sí, és un... Bon roncol, que estem fent. La gent no ho sap, però avui tenim un roncol a la mà.
0: Sí, perquè avui és un bon dia.
1: Avui és un molt bon dia.
0: És una bona nit.
1: Home, 4 de juliol.
0: Sí.
1: Bé, s'apropa l'estiu.
0: Sí.
1: I anem borratxos.
0: Ja està, i què més vols?
1: No, no, de tot.
0: Ah, i avui hi ha festa a Flash a l'ATN.
1: Ojo, que ara passa a l'ATN, allà estarà l'Héctor Ortega.
0: Dios!
1: Guapíssima sessió que es muntarà, a més de les noves samarretes, nova incorporació de moda.
0: Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Són xules, eh?
1: Estan guapes, bro. El Mango també les pots comprar.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Uau.
2: 93-545-68-68.
0: Heavy. Ai, Dios mío. Si vols pots trucar, com vulguis. Si no marxem, no? Si no truca ningú, marxem.
1: Va, ens donem 30 segons. Si encara no ha trucat ningú,
0: vale.
1: Marxem.
0: Vale, va.
1: És que si no hem de fer actualitat del món, i tampoc toca.
0: No, ja.
1: Què diem, que Marroc ha guanyat el Canadà al Mundial o no?
0: Oh, l'Unagi, eh?
1: L'Unagi, jugador del Girona, és veritat, doblete. Sí, sí, molt bon doblete. Sí.
0: Bueno, va, 30 segons. Si no truca ningú...
1: Marxem.
0: Clar,
1: ai, clientes.
0: Vaja, me volien marxar.
1: Ja volíem...
0: Hola.
1: No llames.
3: Bones.
0: Hola, qui ets?
3: El Pau i l'Àlex.
0: El Pau i l'Àlex, molt bé.
1: Què sou, pare i fill, amics o què sou?
0: Nòvios.
3: No, amics, amics, però jo tinc una pregunta. De què parleu? Que he escoltat que hem d'engegar la ràdio i he escoltat que volíeu marxar i he dit...
0: No, avui estem a lliure, perquè diguis on vas de festa, què faràs avui per dissabte i així, saps?
1: Exacte.
3: No, bueno, avui fotrem poca cosa. Ara estem aquí a casa d'unes amigues que s'estan arreglant.
0: Bueno!
1: S'estan arreglant, però per vosaltres o per la nit en general?
3: Una és la nòvia d'un col·lega i l'altra, bueno, estem allà.
0: Dios!
3: No, però encara no hem començat, eh?
1: Bueno, però tu li vols apretar aquesta nit una mica o què?
3: Bueno, ja veurem com va.
1: A veure, digues una cosa, tio, quan lligues, ja sigui amb aquesta noia o en general, quina tècnica fa servir normalment, així de ligoteo?
3: Hòstia, fot tant temps que no toco cap...
0: Fas mirada d'ulls, mires els ulls directament, saps? I amb els ulls li dius... Anem cap allà.
1: Saps? Però això és molt heavy, no? Al lavabo, rotllo...
0: No, al lavabo no, t'apartes de l'ambient, saps?
1: La del piti.
3: El contacte visual és important, és important.
0: Clar,
1: ara la gent està deixant de fumar, però l'excusa del piti era molt bona, de fer un piti fora.
0: Però no fa falta, és en plan, separem-nos de la gent, saps?
1: Sí.
0: Anem a xerrar.
3: Ara, aquesta. Si la treus d'on hi ha tothom, ja les coses van millor.
1: Clar, perquè si et diu que sí, hi ha molta possibilitat. I si et diu que no, tampoc has quedat com malament, saps? Perquè queda com, no, millor aquí. I tu dius, vale, tens raó.
0: Vale, vale. I com es diu, si ho podem saber-ho?
3: Carla.
0: Es diu Carla.
1: Hola.
3: Però el bo és que ella encara no sap.
0: Dios, no sap que estàs enamorada d'ella.
1: Hòstia.
3: Ah, no.
1: Sou amics de tota la vida o què?
3: No, fa un any i mig que ens coneixem.
1: Bueno, però un any i mig, déu-n'hi-do, hi ha hagut recorregut entre vosaltres de nivell social.
3: El que passa que avui, justament avui, el seu ex està a ser casa.
0: El seu ex està a casa de la Carla.
1: Uau.
3: Amb nosaltres ha estat. Vas estar una mica destrossat, aquest noi.
1: Mira, jo no vull donar idees, però tu li fots una mica de verí al gin tònic de l'ex. No perquè el mati, només perquè vagi al cap. I ja està. I així te'l treus de sobre.
0: Perquè tinc un retortijón, saps?
1: Clar.
0: Ja
1: està.
3: No, ja ha marxat. L'ex ja ha marxat.
0: Per tant, campo libre, pista libre.
1: Perfecte. No, mira, millor, perquè la pilles en hores baixes emocionals de dir, ai, l'ex, és que me carcome el corazón, i tu dius, ei, tranquila, mereces algo mejor como yo.
0: Yo te como otra cosa.
1: Yo te como el coño. Carla, ven aquí a cascarla.
0: Vale, si tinguessis a la Carla, si tinguessis la Carla davant teu, què li diries, va?
3: Hòstia, no ho sé, m'has enganxat. No ho sé. És depèn com vagi tot.
1: Jo crec que has de ser respectuós però directe, saps o no?
3: Pot ser.
1: De dir, mira, Carla, avui no ho saps, però ja et convidaré a un cubata.
0: Has de millorar aquesta actitud, perquè et veig molt...
1: Sí, molt...
0: Et falta xitxa, has de posar-li èmfasi.
1: Sí, et veig molt tiesini, Necessites més actitud, bro.
3: Poc a poc i bona lletra, no? Això diuen.
1: Va, fes-li això, bro. Digue-li, mira, Carla, tu no ho saps encara, però jo després et convidaré un cubata.
0: I el
1: motiu no te'l diré, però jo et convidaré.
0: I amb això ja ho dius tot.
1: Ja ho dius tot, però molt elegantment.
0: Clar.
1: A lo James Bond, com es feia als 80.
3: Ja, Ja ho faré, ja ho faré, i us dic alguna cosa, doncs.
0: Et dic una cosa, tu i jo ens podíem lligar el que vulguem.
1: Sí, sí, no, no.
0: Favor,
1: no, no, som uns ligones, eh?
0: A flipa.
1: Vaya consejero matrimonial que estem fets.
0: Bueno, gràcies i molta sort.
3: Va, macos, que vagi molt bé l'aquí.
0: Vinga.
1: Vinga, xaval.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Que bé, com ens agrada l'amor i l'amistat.
1: Som molt d'ajuda al poble.
0: Sí,
1: i al poble
0: sí,
1: d'ajudar-nos a uns altres, també.
0: Fes un glob, va, del Roncola.
1: Vaig borratxo, eh?
0: A veure com fas.
1: Hòstia. M'ha carregat, eh?
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Laura.
0: Laura, des d'on ens truques, Cari?
4: Des de Figueres.
0: Que bé.
1: Dius, Laura, però fas una veu de vet, t'ha fotut 4 gintònics absoluts, eh?
4: No, no, no, és que estic...
0: Estàs què?
1: Estàs borratxa. Com el Botxar parlant una mica, no?
0: Estàs borratxa.
4: Estic molt refredada, no?
0: Refredada, en ple mes de juliol amb bola de calor, carinyo.
4: Perquè treballo amb nens, treballo amb nens.
0: Ah.
1: Ets professora o què fas?
4: No, soc monitora.
0: Ja. Ui. D'un casal?
4: Sí.
0: I què fas amb els nens?
4: Pues jugar amb ells i poca cosa més.
1: Cuidao, no truquen a la policia, eh? Què vol dir jugar amb ells? Cuidao, eh?
4: Aviam. Epa, epa.
0: Adéu, meu.
1: Quins jocs feu? Saltar la corda i tal, o què?
4: Sí, pues sí, sí. Ah, home, si pot venir la policia, jo encantada, eh?
0: Per favor!
1: Ah, mira, com vol un bon porrazo, eh?
4: Vaya.
0: Busquem a un policia municipal. Un policia municipal de Figueres, aquesta senyora,
1: amb
0: vol un policia sexy. Sí.
4: Poca senyora.
0: Quants anys tens?
4: 23.
0: 23? És que amb aquesta veu, carinyo, saps?
1: Ja, es parles com si estiguessis ja, a l'altra banda. Mare meva, va ser.
0: Pinga.
1: El tema casals era molt guapo, els jocs d'aigua.
0: Ah, sí.
1: Que era només treure la manguera... Bueno, vull dir, la manguera, ja m'enteneu, eh? No, no, no els nens, vull dir, ja sabeu.
4: Quina manguera? Pues quin tipus de manguera?
0: Clar, molt bé, que graciosa que ets, de veritat.
1: Jo no sé què fas aquí quan podries estar, de veritat, a la revuelta, ara mateix, eh?
4: Sisplau, que m'atruquin.
0: Bueno, guapa, que vagi bé per Figueres.
4: Va, pots posar una cançó de Leire Martínez, sisplau?
0: Doncs la veritat serà que no.
1: És que a sobre, no només ens fa ràbia que ens demaneu cançons, sinó que a sobre de Leire Martínez, que ja no és ni de l'oreja de Van Gogh.
0: És que, per favor!
4: Obvio, la Leire Martínez, tia, obvio.
0: Tu si vols una cançó la demanes en Interactua, que és el programa que es demanen cançons.
1: A més, al Domènec li encanta la Leire Martínez.
0: Bueno, anava a dir, i dos, aquesta no la demanis, però sí. Bueno. Ai, les 22 i 22!
1: Espera, noies, calleu, besito al telèfon.
0: Les 22 i 22!
1: Molt bé. Deseo cumplido.
0: Ja està.
4: Vale.
0: Vinga, adeu.
1: Adeu, xavales.
4: Adeu.
0: Adeu, Figueres. Hola. Adeu.
1: No, no, no.
0: Dios. Anem a escoltar la nova cançó del Jay Weller.
1: Ojo, com es diu aquesta?
0: Fuga.
1: Dios.
5: Yeah.

0: Això es diu Coco.
1: Que viene el Coco y te comerá, ¿eh?
0: ¿Ah, sí?
1: Te comerá el pito esta noche.
0: ¿Tú te agrada el Coco?
1: No, yo soy más de la seva germana.
0: ¿Ah, sí?
1: La Coca, sí,
0: ¿ah, sí?
1: Molt mona, molt mona.
0: Sí, la de Sant Joan.
1: Home, evidentment, ¿eh? No em preguis aquí per un yonqui, ¿eh?
0: No, mai en la vida ho faria.
1: M'encanta, la Coca de lladrons i la de xocolata em flipa.
0: Uf, la del meu cumple estava molt bona, la Coca
1: sí,
0: del meu cumple.
1: Sí, és veritat, vam fer una barbacoa. Uf. Que no vam fer programa, de fet, perquè anàvem tiesos.
0: Però i... estava molt bona la Coca del
1: molt bona cumple. Coca, sí, sí.
2: 93-545-68-68.
3: Per favor. Hola.
4: Hola.
0: Hola, qui ets?
1: Dios, vaya veu.
4: Soc l'Andrus.
0: Andrus.
1: Andrus, bon, m'agrada el nom, eh?
0: Andrus. Des d'on ens truques? De Colòmbia.
1: Hòstia, mira, ara que estàvem parlant
4: bueno,
1: de Coca.
4: Vis a Banyoles, però soc de Colòmbia.
0: És de Banyoles.
1: Ah, vale. Ojo, l'Andrus, que Colòmbia està molt bé al Mundial, eh?
0: Ah, sí?
1: Ha guanyat a Ghana.
4: Home,
0: uau.
4: Aquest Mundial ho guanyarem.
0: Tu creus que guanyarà Colòmbia aquest Mundial, home, Andrus?
1: No, normal, van enxupats ja. De Coca.
0: Per favor.
4: Espanya-Colòmbia.
0: Ah, Espanya-Colòmbia. Uala, seria una bona final.
1: Seria una bona final, eh?
0: Cuidao, eh?
1: Seria los exportadores de Coca versus los consumidores. Seria així, eh?
4: Vols dir la Coca de Sant Joan, no?
0: Sí, sí, sí, exacte.
1: Quan acabem de dir, Andrus, tu
0: perquè nosaltres portem la Coca de Sant Joan cap a Colòmbia, saps?
1: Clar, exacte.
0: Clar. I escolta, què faràs avui a Banyoles, Andrus?
4: Res, dormir. He sortit a treballar i demà a treballar de nou.
0: De què treballes? Que...
4: Operario químico.
0: Operari químic, que heavy.
1: Hòstia, déu-n'hi-do, eh? Estàs exposat a molts perills.
0: Clar, és que...
4: No gaire, no.
0: És Colòmbia i operari químic, clar, droga mínim, saps?
1: A mi me permite dudar un poco, parce, de tus cositas.
4: Pregunta por el cognom.
1: Por el cognom? Quin cognom?
0: Quin és el teu cognom?
4: Escobar.
1: No, una polla. No, és mentida.
4: Sí, de veritat.
0: En sèrio et dius Andrus Escobar i ets operari químic?
4: Sí.
1: A veure, he de dir que és...
0: Vaya capo de la droga.
1: He de dir que és top 5 noms guais que he escoltat a la vida. Andrus Escobar és de cabra.
0: Clar, i a sobre amb la feina que té.
1: Clar, no.
0: Ja te regales.
1: A mi me permite, parce, dudar de su trabajo realmente.
4: Què va.
1: I té riure d'Escobar, eh?
0: Que sí, aquest home és delinqüent.
1: Cortant-li la cabeza.
0: És delinqüent que flipes. Molt bé, bueno, tio. Pues vinga, que vagi
4: bé
0: el curro.
4: Molt bé, gràcies per tot.
1: No, a tu per la química. Adéu, tio.
0: Adéu.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Que monos els nostres oients els dissabtes, eh?
1: Sí, sí, entre delinqüents i assassins, molt bé.
0: Molt bé, els dissabtes, no?
1: Tenia el riure del Fercho, una mica.
0: Ah, sí?
1: Així com... com colombiano, riure colombià.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
5: De Lleida.
0: Molt bé, tia, i què fas a Lleida?
5: Sortir de treballar i acabo d'arribar aparcat a casa i us estava escoltant mentre pel camí.
0: Que bé, tia.
1: Tu volies companyia masculina i aquí estem per tu.
0: Oh. I escolta, de què treballes?
5: No us ho puc dir.
0: No pots dir de què treballes, també de la droga.
1: Mm. Tranqui, que hem parlat amb moltes strippers, no et preocupis.
5: No,
0: sóc...
5: Ni molt menys, no.
0: Doncs ens vols... De quin sector?
1: Vinga, va.
5: Mira, trinco els que cuinen coca.
1: A veure. Ah, és poli.
0: Trenques els que cuinen?
1: No, trinca els que cuinen droga.
0: Ah, vale. O sigui, Dios, és policia. Vaya policia.
1: Déu-n'hi-do, tu ets de la DEA. Breaking Bad.
0: I què fa una policia escoltant-nos?
1: Doncs
5: a punt de detenir-nos. Molta estona, als cotxes.
0: Ah, sí? La policia ens escolta.
1: Home, clar.
0: Així sap on està la droga.
1: La delinqüència.
0: Clar,
1: és que nosaltres som un aparador de crims, realment. O sigui, aquí tothom que truca, si no ha estat a la presó, està a punt d'estar-hi. I és gràcies a que la policia està molt pendent del que faran i què no faran.
0: Que pensem en el poble.
1: Som molt d'ajuda. Policia. Una pregunta.
5: Policia.
1: Sí, a ulls de la justícia, tu consideres que el nostre programa no és... No fem res il·legal ni res, oi que no?
0: Com va?
5: No, a vegades parleu una mica malament. Ho dic perquè...
0: Ah,
1: Dios, la poli.
5: Avui no gaire, però ja dies, entre setmana, més aviat.
1: Ah, vale.
0: Wow.
1: Què ocorre?
5: Algun dia vaig a la meva filla i penso, mare meva, és que li encanta el vostre programa. Us vaig de dir
0: tomba.
5: Perquè és així, però perquè... Jo què sé, pues mira, pues perquè està super adolescent i tal, i bueno...
1: Clar, és l'edat del pavo.
0: Però
1: sempre
0: el que ha de fer la teva filla és escoltar-nos sense estar amb tu, tia, saps? I ho disfrutarà més, saps?
1: És com quan comencen a fumar els nens. Ho han de fer no davant dels pares, clar, ho han de fer d'amagatall amb els col·legues.
0: Doncs aquest programa el mateix.
1: Som com el tabac de la ràdio. M'agrada, aquesta comparativa.
0: Ja tenim el jingle del setembre.
1: Clar, clar. Hòstia, bona,
0: De bisexuals passarem al tabac de la ràdio.
1: Al tabac de la ràdio.
0: Molt bé.
1: Pues si sapigués que si sapigués aquesta poli que ens fem passar per policia per fer bromes telefòniques, imagina't.
5: Ja ho sé, ja ho sé. I ho feu regular. O sigui, si algun dia voleu algun tip, truqueu-me. Perquè...
0: Ah, per fer-nos passar de policia ho fem regular.
1: Oye, pues perdona, ara m'ofèn. Saps que el 100% de les vegades cola?
0: Normalment cola la trucada.
5: Ja ho sé, ja ho sé.
0: Vale, però fem una cosa. Fes tu.
5: Però penso, hi ha molts errors, eh?
0: Bueno,
5: però,
0: clar, perquè, a veure, no ho farem igual perquè no som la policia, som un programa d'humor, cari, clar. Saps?
5: Ai, ai, ai. Escolta, i per cert, tinc un dubte, sou realment bisexuals o no?
1: Què? Si som realment bisexuals.
0: Sí, ens agrada el vi i el sexe.
1: Clar,
0: sí.
1: El jingle ho diu.
5: Qui ho diu?
1: El jingle diu, som bisexuals, ens agrada el vi i el sexe.
0: Però això porta tot aquí sonant tot el dia.
1: Clar. I tu ets bisexual o no?
5: No, jo no.
0: Tu no ets bisexual.
1: Què te van, los chorbos o las chorbas?
5: Tu què creus? Però bueno, sí, tu què creus? A veure, mulleu-vos, no sé.
0: Bueno, clar, tu t'agraden les tites.
1: Clar.
5: Sí, sí.
1: Veus? Ah, t'agraden les tites. Sí, és que a més jo crec que més d'un cop ha jugat amb les esposes, aquesta policia.
0: Dios!
1: Jo crec que sí.
0: Li has posat mai l'esposa a algú per follar?
5: A veure, no t'ho puc contestar.
0: Això. Això és un sí. Oye, això és un sí.
1: Pots deixar de fer-te la privada quan no has dit el teu nom? Ara mateix pots dir que has assassinat algú i ningú sabrà qui ets ni res. Tranqui, no filtrarem el teu número. O sí?
5: Bueno, nois, m'ha encantat.
0: Ui, per tant, has posat les esposes al teu xurri per follar-te-la, que sí.
5: Podeu continuar ficant superbona música, que ens encanta.
1: Jo vull saber, ara t'ho diré amb respecte. Tu li has posat algun maromo la porra pel cul?
5: No.
0: Has utilitzat la porra per follar?
5: No.
0: Bueno.
1: Jo crec que sí,
0: bueno.
1: I mentre diu, ¿te gusta mi polla?
0: ¡Dios!
6: Bomba.
1: Vull dir, mi porra.
0: Va, guapa, que vagi bé.
1: Adéu, Poli, t'estimem molt, eh?
0: Que bé que ens truquem polis, de veritat.
1: Perquè la gent vegi que no som criminals.
0: Clar que no.
1: Som pitjor.
2: No. 93 545 68 68.
0: Bona nit.
7: Hola.
0: Hola, qui ets?
7: Em dic Marina.
0: Marina, des d'on ens truques?
7: Des d'Igualada.
0: I què fas a Igualada, Marina?
1: A veure si és Poli. Vius a Igualada?
7: Sí.
1: Però vale. tens alguna cosa més a fer a Igualada, a part de viure, no? No ets un cangrejo ermitaño?
7: Home, doncs no, bueno, vaig una mica trotant per Montbui, també, Vilanova.
0: Ua, tia, no t'entenc gaire, de veritat.
1: Diu que va trotant per Montbui, Vilanova, i fa una mica de tot, però què fas? Què has fet avui, per exemple?
0: Bueno, parles o no parles, guapa?
1: Està amb un maromo, també.
0: Sí, no?
7: Bueno, amb dos. És que estic amb el meu germà i la meva parella, que estem tornant.
0: Faràs un trio?
1: Hòstia, amb el germà?
7: No.
1: Ah,
7: no,
1: no, no, no.
8: Bueno, doncs... La nostra mare sí que és policia.
0: La teva mare és policia, molt bé.
1: Policia d'Igualada?
7: No, Igualada no treballa.
0: A on?
7: Treballa, bueno, a fora.
1: Som molt privats, amb el tema de la poli.
0: Sí, però no acaben d'explicar res.
7: No, sí, sí, en aquest sentit sí, preferim...
0: Vale. I què feu avui a Igualada?
7: Doncs, bueno, encara no estem a Igualada, estem tornant, que hem anat fora.
1: I què heu fet fora? És que si ens expliqueu les coses ens ajudeu una mica, la veritat!
0: Pots parlar una mica més, guapa? És que tens una onomatopeia, saps?
1: Sí, no.
7: Perdó, és que hi ha vegades que em diuen que ho parlo molt o que no parlo...
0: Bueno, guapa, et pengem, vale? Vinga, guapa, gràcies per res. Vinga.
1: Oye, però que sou una família excepcional i la teva mare treballant a Vilassar de Mar també m'encanta, eh?
0: Però vaya desastre, tia, de veritat.
1: Déu-n'hi-do.
0: No diu res.
1: No m'imagino una cita amb ella, eh?
7: No.
0: La pengem.
1: Sí, sí.
0: Però també l'estimem.
1: Fins aquí, no? És que clar.

0: cosa sabrosa.
1: Som bisexuals. Ens agrada el vi
2: i el sexe.
1: Flash Urban.

0: és el Bad Bunny i el Chencho. Això es diu Me Porto Bonito.
1: Si tu me lo pides, yo me como un conguito.
0: Només un?
2: Home, sí, no hem de posar, que ve l'estiu.
0: Els conguitos van de 4 en 4, eh?
2: Sí. O a 4, a 4, els conguitos.
0: Per favor.
2: Dios, un conguito. Temazo, aquest.
0: És que em sembla la cançó més horrorosa de la vida.
2: Tu, però ara sí que et surt, no? Tot el dia a l'Instagram.
0: M'ha sortit dos cops. Bé. I he pensat en tu.
2: I pujant. Ja veuràs que et sortirà cada cop més. És addictiu.
0: Per favor.
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Va, truca'ns ara i ens expliques què faràs aquesta nit de dissabte, que avui és dissabte, dia 4 de juliol.

0: A la Lamine Yamal li van entrevistar quan era més jove i va dir que es deia Ryan. I s'ho va creure, l'entrevistadora. Sí?
1: Ah, perf. Molt bé.
2: Escolta... Faig passar per Lamine Yamal a vegades.
1: Ah, sí? Em vas de...
0: Sí, sí, fantàstic.
1: Escolta, des d'on ens truques?
2: Des de Barcelona.
1: I què faràs avui a Barna, tio?
2: Pues avui jo crec que una mica de prostitutes. Tot
1: no,
2: avui.
1: Per favor.
0: Això en Lamine Yamal no ho faria,
1: home,
0: eh?
1: Home, no.
0: Bueno, el pare sí, però...
2: Festes amb enanos, pot ser.
1: Festes amb enanos.
0: Això també faràs o no?
2: No, no, això ho fa el Lamine Yamal.
1: Bueno, deixem el Lamine un rato, anem a parlar de tu.
0: Però, sisplau, digue'ns que no vas de prostitutes, de veritat.
2: No, és broma, és broma.
1: I doncs què faràs?
2: No, una volta amb els amics i uns cubates i ja està.
1: Però per quineo? Del plan fer una mica de botellón?
2: Sí, a veure el Mundial una mica.
1: Ah, avui hi ha partidazo, no m'has dit, Tomàs?
0: Ara juga sí. França contra Paraguai. Sí, no se lo pierdan en sus casas.
1: Hòstia, que guai.
2: Jo crec que guanya Paraguai, eh?
1: Ah, clar, França contra Paraguai, què guanyarà?
0: Hòstia.
2: Paraguai, 100%.
1: Sí,
0: tu creus que guanyarà Paraguai? Sí. Home, pues jo crec que no has vist... No has vist...
2: 1.000 pavos.
1: 1.000 pavos, t'apostes?
0: A veure, jo no sé quan es deu pagar, però jo crec que mínim guanya 6.000 euros, eh?
1: Ah, sí?
0: A 6 euros per euro apostat, segurament.
1: Per favor.
0: És que Paraguai no val ni pel brou.
1: Per favor.
2: Mira, es paga quota 17.
1: 17?
0: A 17 pavos?
1: Pues aposta
0: allà que apostem al Miquel i jo ara, eh?
1: Apostem al Paraguai. Però bueno, és bastant difícil que guanyi Paraguai.
0: No, és impossible.
1: Ah, vale,
0: sí,
1: vale.
0: És molt raro.
1: Molt bé, tio, pues que vagi bé el partit. Disfruta'l.
0: Vinga, xavales.
1: Adéu.
3: 93 545 68 68.
1: Què faràs aquesta nit de dissabte, a part de veure França-Paraguai?
0: Partidazo. Cuéntanos, xaval.
1: Paraguai. Es nota que hi ha el Mundial i la gent mira el futbol.
0: Francia contra quién? Paraguai. ¿Para qué? Paraguai.
1: Gracioso. Hola.
4: Hola.
1: Hola, tia, com et dius?
0: Wow.
4: ¿Qué tal, Cari?
1: Hola, Cari, com et dius?
4: Mariana.
1: La més marrana.
0: Però Mariana, per favor.
4: Marrana ta mare, tia.
1: Per favor, Mariana.
0: Això jo sabem, Mariana, però què passa?
4: Nada, tia, ¿qué te cuentas?
0: Oye, eso tú, reina.
1: Clar, la tia ets tu, Mariana. A veure, Mariana, des d'on ens truques?
4: Des de Lleida.
1: Molt bé. I què fas avui a Lleida, Mariana?
4: Molt bé, aquest molt bé, ha sigut una mica...
1: No, que sembla perfecte que siguis a Lleida, Mariana.
0: Sí, no tenim res en contra de Lleida, menys els lleidatans, però què et passa?
4: Recollir fruita, estic aquí recollint una mica de fruita amb la fresqueta.
0: Ah, en sèrio? Estàs recollint fruita?
1: A les 11 de la nit?
4: Sí.
0: Està fent la collita de Lleida.
1: Ah, sí?
4: Que cara de puta.
1: Mariana, no ens...
4: Home, no farem la collita a les 3 de la tarda, no?
1: No ens insultis, Mariana.
0: Clar, home.
1: Per favor.
0: Nosaltres respectem l'oient, perquè l'oient a nosaltres no.
1: Ja, tio.
4: Ah! Jo crec que són les confiances.
1: Quina fruita estàs recollint, Mariana?
4: Ara mateix mango, així tropical.
1: Mango.
0: Mira, si anés a robar-te diria, mira, me mango un mango.
1: És que, per favor, jo vull vacances ja, saps? Vinga, va.
0: Tenim un roncola. Ara, Mariana, que no tens idea.
4: Que us puc demanar una cançó?
1: Jo te demano una cosa, Mariana.
4: Dime, tia.
1: Ens fem una altra cubata, sí o no, Mariana? A veure.
0: Hòstia.
4: Tot lo que tu quieras, tia.
1: Que bé, la Mariana.
0: Ens està dient que sí, aleshores. Oye, però fora conyes, de veritat ja estàs recollint mangos, en sèrio?
4: Tu ets tonta, tia. ¿Cómo voy a recoger mangos a las 11 de la noche en Lleida?
1: Bueno, pues ho has dit tu, guapa.
0: Oye, petarda.
4: Papa, tia, però és que era una broma, tia. Era una broma.
0: És que aquí no fem bromes, no sé si ho sabies. Ara meva.
4: Vale, escolta'm una cosa, hormiguero, escúchame. Nos hacemos el cubata, però vinc a la ràdio.
1: Pues si estàs a Lleida, quan arribis ja estarem dormint.
0: Clar.
4: Bueno, tia, pues quedem un altre dia, saps?
1: Però tu vas de guai si no m'acaus bé, Mariana.
0: Sí, vas molt sobrada, Mariana.
1: Sí, ja comencem a fer...
4: No, tia, que és el personatge.
0: Oi, per què ens dius tia tota l'estona? Ja, com si fóssim aquí, joder. Ara que és el Pride, però calma.
1: Per favor. Fem una cosa, quedem un dia per anar al Pride, vale, Mariana? Anem juntes.
4: Al Pride. Bueno, és que ni me llamo Mariana ni soy... Bueno.
1: Ni eres que...
4: ¿Qué os pueden demanar una canción?
1: No, Mariana, no demanes cap.
0: Vaya, porca mentidera.
1: És una porca mentidera, guarra, marrana.
0: De tot.
4: Pico, venga, pico ya, entre vosaltres, ya.
0: Pico.
1: Pues no salió el primer cop, ¿sabes, Mariana?
0: Pico y pala, ¿eh? Pico y pala aquí trabajando para...

0: vosotros, coño.
1: Total, vosotres.
2: Ens pots deixar treballar, Mariana, sisplau?
0: Sí.
1: Va, endavant, però posa'm la cançó, no?
2: Jo et poso el que vulguis.
0: Què vols, una sardana lleidatana o què?
1: Va.
2: Vaya cabra, la Mariana.
0: Mariana, per què saps coses nostres? Què et passa?
2: Ja, tio.
0: Tu, una cosa.
2: M'està donant molta ràbia la Mariana, eh?
0: A mi m'està fent por. Que ens coneix o algo? Ens coneixes?
1: Ah, la Mariana ho sap tot.
0: Uf, m'està fent por, eh?
2: Mariana, qui ets?
1: Qui ets tu, tia?
0: Mariana, para. A veure si la Mariana era de Flash i potser...
2: T'ho imagines?
0: Seria la cabra.
1: Va, que pots baixar algo amb això, si jo que...
2: Que t'acallis. Vinga, adéu, Mariana.
0: Va, chao.
1: Tu pots...
3: Flash FM. Són les 11.

0: La Shakira, això es diu Dai Dai. Les 11 i 6 minuts, Paco, comença un nou partit.
1: Madre mía, Manolo, me gusta que ponga la canción de Shakira, que por cierto, vaya quesito, porque ¿sí? está jugando la selección francesa, es decir, la africana, contra la selección de Paraguay. Oh. Madre mía, Paco, me dio enfrentamiento, ¿eh?
0: ¿Ah, sí?
1: Madre mía.
0: ¿Y quién guañará?
1: Pues yo creo que Francia es la favorita para adelantarse a los cuartos de final de este torneo mundial.
0: Perfecto. Gracias, Paco.
1: De nada, Manolo. Infantino por sobredosis
0: de fentanilo. El de mazo. ¿Dónde cojones está Curazao?
1: Encara no ho sé, eh? ¡Ea!
0: 93-545-68-68. Truca'ns ara i ens expliques què fas aquesta nit de dissabte.
1: Vinga, fiesta.
0: Hola.
2: Hola, bona tarda, bona nit.
0: Bona nit, com et dius?
2: Joan.
0: Joan, des d'on ens truques?
2: Des de Barcelona.
0: I què faràs avui a Barna, Joan?
2: Jo, avui sortiré de festa.
0: Molt bé.
1: Surs de festa cap a on, tio?
2: Estava content, però he vist que ha guanyat el Marroc i ara estic una mica trist.
0: Per favor.
1: Ah, estàs trist perquè no t'agrada que guanyi el Marroc?
2: No, a qui li agrada que guanyi el Marroc?
0: Però per què no t'agrada que guanyi el Marroc, Joan?
1: A veure, que jo l'entiendo, Manolo.
0: Oh!
2: Ho entens, no? Tu ho entens, no?
1: No, però això és el Paco, no...
0: Però digues el per què, no...
2: Ah, vale. Bueno, no. Bueno, et deixo que tingui el cubat aquí a la mà.
0: Ah, no. Per què?
1: Ara ens ho expliques, cabron. Per què no vols que guanyi el Marroc?
2: Només et dic que viva Vox i viva Espanya.
1: Per favor. Ha dit viva Espanya i ha sonat Epstein. O sigui, clar. Sí.
0: Mare meva.
3: 93-545-68-68.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Mare meva, està patint.
4: Eli i Mar.
0: Eli, tia, què et passa? Estàs com molt nerviosa, no?
1: Sí.
4: És que estem trucant tot el rato i ni mai agafo el telèfon.
0: Estàs
4: i ara,
0: plorant,
4: pues,
0: Eli, tia.
4: Que quasi ens em cau el mantel a baix.
0: Vale, respira. Però...
4: Estem fent el sopar.
0: Estàs fent...
4: Mar, que
1: el fuego. Que mira la mare de fons, eh? Apaga el fuego, mare meva.
4: Que no.
1: Què passa aquí?
4: Mar, que hago?
0: I què tens per sopar, tia?
4: Hem fet,
0: vale.
1: Bueno, què
0: tal, pollastre
4: i patates
0: fregides. Ah, molt bé, pollastres i patates fregides. Bueno,
1: un bon pollo a la nit sempre va bé.
0: Sempre.
1: Sí.
4: Hombre.
0: I per què volies trucar tants cops, tia?
4: Perquè estan avorrides i... Per què no?
0: Ah, només quan t'avorreixes amb nosaltres, no? Vale.
1: Ah, jugues amb nosaltres, mai, com la nostra ex.
4: Sempre vull trucar, però mai ningú. O sigui, llamamos, no.
0: Però estàs histèrica, tia, per favor.
1: A veure, noies, què us passa? Que teniu un noviet esperant-vos a la festa d'avui o alguna cosa?
4: Què?
1: Que teniu algun noviet esperant-vos a la festa?
4: No n'hi ha festa. N'hi ha el 10 a la Riera.
0: I a quina festa hi ha el dia 10 a la Riera?
4: Pues la
0: resta major. Ah, vale, perfecte. Pues...
1: Ja sé on no aniré.
0: Jo igual. Vinga, que vagi bé.
4: On no aniré.
0: Adéu.
3: 93-545-68-68.
0: Hola.
5: Mira. Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Joan.
0: Joan, on ets, tio?
5: Eh?
0: Que on ets?
5: De Vilafreser.
0: Vilafreser, per favor.
1: Mare meva, no el coneix ni a la calda.
5: Què dius? Tot bé o no?
0: Molt bé, senyor de Vilafreser.
1: No conec el poble, però té accent de Vilafreser, eh?
0: Sí,
1: tot
0: no?
1: I no coneix el lloc.
5: Exacte, de Vilafreser.
1: Sembla un lloro tieso.
0: Ai, Déu meu. Joan, escolta, què faràs avui, Vilafreser?
5: Home, avui ens anem allà al Tramonfest.
0: Al Tramonfest? Dios!
1: Ah, sí? Oye, però ja feu tard, no? Perquè ja ha començat el Tramonfest.
5: No, però si us llasteu dos del mateix.
0: Per favor, vaya fumat i vaya drogadicta.
1: No tenen ni cobertura, a Vilafreser.
0: Què dius?
1: Què és això, MDMDMDMA o què?
0: Tu, que Vilafreser està al costat de Bordils, quasi.
1: Sí, clar. És la capital, no, d'allà, de Girona.
5: Home,
1: clar, home, capital,
0: Vilafreser.
1: Què els
0: hi passa? Quanta ratlla t'has cardat ja, tio?
1: Sí, mira, no sap dir res més, eh?
0: No.
1: Sembla un marroquí, mare meva.
0: Per favor!
1: No, respecte, tio.
0: Se'ns està anant de les mans, eh?
1: Respecte, tio.
0: Amb aquest del Tramonfest.
1: Ah, clar.
0: I qui hi ha avui al Tramonfest?
6: Digues?
0: Que aquí hi ha el Tramunt Fest.
6: Allà hi ha tothom.
7: Hòstia, baixa el volum de la ràdio, porfa, Jonqui. A veure, és gràcies. Bueno,
0: si avui algú va al Tramunt Fest, ens trobarem a gent com aquesta, vale? Gent drogadicta que no sap parlar, saps?
7: Vaya por, eh?
0: Per favor.
6: Bueno. No, que aquí només... Gin Lemon.
0: Però pots baixar el volum de la ràdio?
7: Sí, Gin Lemon, tu puta madre. Vaya mentida com una casa que dius.
0: Sí, sí.
6: Ja està, ja està.
0: Però a veure, què tens? A part de Gin Lemon, què tens per prendre aquesta nit?
6: Mosca, Red Bull, de tot.
0: I què més?
7: Què és de tot? Especifica.
6: La clàssica del Mercadona. Mercadona.
7: El que del Mercadona?
6: La clàssica del Mercadona. La cervesa de Mercadona, marca blanca.
7: Ah, la Steinburg. Mm-hmm. Mm.
0: I no tens res més per aquesta nit, al Tramunt Fest?
6: Bueno, no.
7: A veure, què portes a les butxaques? Digues la puta veritat. Què portes a les butxaques?
6: Butxaques, la clau del telèfon.
0: I una altra cosa?
6: La clau del cotxe.
0: I els ous, què portes, els ous, amagats?
7: Què portes allà?
6: Els ous, porto els ous ben carregats per aquesta nit.
0: Ah, vale.
7: Clar, carregats, aquí, clar. De SoundClouds i de pastilles, sí, sí. Que jo
0: sí.
7: Ho sé.
0: Ah, sí? Diu, no, ibuprofeno, no?
6: No. De tot menys això.
0: No, ja, sí, no, menys mal. Yes.
7: Ai, xavales.
0: A veure, si vas al Tramunt Fest, la cosa ja, saps?
7: Sí, no, a veure. No. Qui punxa avui? Pastis i Buenri, no? Punxen, crec,
0: Dios,
7: o no?
0: Dios, ni idea.
6: Sí, però a les 10 del matí, crec.
0: Què? A les 10 del matí punxen?
7: A veure, és el Tramunt Fest, sempre amunt. Sempre amunt, clar.
0: Clar, hi ha una playlist del Tramunt Fest on hi trobem cançons com aquesta.
7: Són per...
0: Ala. Per favor!
7: No, i aquests diuen que porten gin tònic. Una polla com una olla. Gin Lemon, diu.
0: Ala.
7: Mira, no, és una cosa. Mira que m'encanta el tecno, però és que això és massa, eh?
0: Això és una barbaritat, eh?
6: Métele.
0: Però això a tu t'agrada, tio? De veritat que t'agrada, això?
6: Home, això és tralla de la dura.
7: Això mola.
0: Això és diferent.
7: Això està guapo. És com Gigi D'Agostino versió yonqui, eh?
0: I això... Ala.
7: Per
0: favor!
7: És que si la música... O sigui, si l'assassinat fos música, seria això. Saps o no? Oh. Ala.
0: Però a algú li agrada aquesta música?
7: Pues hi ha molta penya, no? Al Tramunt Fest.
0: Per favor.
6: Home, està rebentat, avui.
0: No, és que, també et dic una cosa, que és una música, si no et drogues, no la suportes, eh?
7: Jo crec que
6: home,
7: no.
6: Home, això ho diràs tu. Vine amb mi i ho veuràs.
7: No, sí, home, amb tu. Ara anirem.
0: Ganes zero, sincerament.
6: Al límit!
7: Al límit.
0: Vinga, que vagi bé.
7: Vaig a tu.
6: Molt bé.
0: Adéu.

0: Bad Gyal i el Chencho, això es diu Choque.
1: Choque, una de les col·laboracions somiades, per Bad Gyal.
0: Ah, sí?
1: Perquè el Chencho era un dels seus herois, sí.
0: Oh, que rico. Hola. Ai, no.
1: No, ens han penjat.
0: Sí, ara sí. Hola, bona nit.
2: Hola, molt bona nit. Faig FM?
0: Sí, efectivament. Tu com et dius?
1: La Cope.
2: Ué, jo em dic Quim Balaguer.
0: Quim Balaguer, des d'on ens truques?
2: Truco des de Mollà.
0: Des de Mollà, perfecte.
1: Pues vinga, aquesta nit a Mollà una mica, eh?
0: Que sí, Quim?
2: Ja, exacte. I et volia cantar un agarrotín.
0: A veure, canta.
1: Què és això?
0: Agarrotín, agarrotant.
2: Bona nit, Flash FM. Vull que em poseu pas un tema. Feliciteu a Pol Carrera i poseu Superestrella.
1: Home, he de dir que ho ha fet molt bé.
0: La veritat és que ho ha fet molt bé.
1: Ho ha fet molt per sobre
2: si no
1: les nostres...
2: Si voleu ficar Superestrella, podeu ficar algun tema de miops aplicat o una cosa així.
0: No, posarem Superestrella, no
1: pateixis. Està bé, està bé.
0: Ja faré posar Superestrella.
2: Vale, moltes gràcies.
0: Si vols, espera, si vols tinc superputa, com vulguis.
1: Hòstia.

0: Passa el Pol Carreras, si vols, ja el pots felicitar.
1: Passa el Pol Carreras.
2: Ja, home, sí.
1: Passa el Pol Carreras.
3: Hola, bona nit.
1: Hola, Pol Carreras, per molts anys, tio.
2: Enhorabona.
3: Moltes gràcies.
1: Quants en fas?
2: Fent anys?
3: En faig 16, avui.
1: 16?
2: No, home, no, en sèrio? No, 16 no, no. Tens més anys, cabrons.
3: Sí, no, no. Acabats de fer.
2: 16? No, home, no m'ho crec. Jo no m'ho crec.
1: Jo tampoc, la veritat és que no, eh.
3: Colin, tio, pues, que malament.
1: Però 16 de veritat?
2: Un nen de 16
3: sí,
2: anys?
3: Sí, tio.
2: Però si tens, veu de pedòfil, què dius, de 16 anys?
1: Dios!
3: Què dius, tio? Apa, apa.
1: Va, que vagi bé el cumple. A disfrutar.
3: Moltes gràcies.
1: Adéu.
3: Vinga, va,
4: 93 545 68 68.
1: Molt bé. 16 anys i ho celebra amb nosaltres.
2: Jo segueixo sense creure que té 16 anys aquest nen.
1: És que jo amb 16 anys també tenia la meva.
2: Sí o no? En sèrio? Vaya bitxos.
1: Hola.
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
2: Hola.
5: Hola. Soc la Fer.
1: La què?
2: La Fernanda.
5: Sí, Fernanda.
1: Fernanda, que bé que ens hagis trucat, tia, de veritat.
2: Molt
5: bé. Que
1: fuerte, tio. Estàs forta, Fernanda?
2: Fernanda, ¿eh? Donde está lo divino, ella anda.
1: Ah, sí?
2: Som així, la Fernanda. Dios.
5: Fernanda. Mira, es que, espera, estaba tratando de hablar catalán, pero es que me cuesta mucho.
1: Ho estàs fent molt bé, Fernanda. ¿Vale? És mexicana, ándale.
2: ¿Sí o no, Fernanda, en serio?
5: Sí, te lo juro, mira, espera, que es que aquí vengo con mi pareja, que está cagado, que él sí que es catalán.
1: Ah, vale, vale.
5: Pero me encanta su programa.
1: Es mexicana, molt bé.
5: Me encanta.
1: ¿Dónde están las niñas lindas? Me acompañan cada día. Ay, ay, ay. ¿Y qué fará la mexicana hoy por casa?
5: Nada, ya vamos a casa. Venimos de comer una carnecita. Y
1: una carnecita. ¿Has comido una carnecita?
2: Y ahora la que viene de mi maridito.
1: ¡Por favor!
2: La buena chingaera.
1: ¡Dios!
5: ¿Qué? ¿Perdón?
2: Escolta, mexicana, però a què et dediques tu aquí a Catalunya? Què fas?
5: Soc administrativa.
1: Ets administrativa de què?
5: De una empresa de pádel.
1: Dios!
5: Que me van a pillar.
2: Això és molt poc mexicà, eh?
1: La veritat és que sí.
2: Jo pensava que series un arco o que tindries una taqueria, saps?
1: Sí, que tenies tacos, claro. O que venies barrets de palla, saps?
5: Estaria perfecto. Falta el dinero, pero bueno, estamos en ello.
1: Molt bé.
2: Fantàstic.
1: Aquesta te la saps, Guadalajara?
5: Oye.
1: Te la saps?
5: ¿Con quién van? ¿Con Inglaterra o con México?
1: A nosotros. Ay, yo no sé. Yo voy con Bélgica.
2: Es que sí, el Miquel va amb Bèlgica.
5: No t'agrada, eh?
1: Jo vaig amb Bèlgica.
2: Sí.
5: Ah, vale.
2: Yo con México, pero por ti, no por otra cosa.
1: ¡Dios!
5: Ay, muchas gracias. Es yo que sé que perderemos, pero gracias.
1: Es que le gustan mexicanas.
2: Sí, sí. Me encanta. Sí, sí, claro, sí, claro. Sí.
1: Bueno, a veces es un poco más de cubanas.
2: Sí, hay de todo.
5: Ah, bueno.
2: El mundo latino a mí me entusiasma.
1: Por favor.
2: Sí, sí.
5: No lo dudo, estoy nerviosísima.
1: Però tu, mexicana, tu prefereixes un bon català, una bona botifarra catalana.
2: Clar.
1: Sí.
5: Hombre, clar, yo desde que llegué, producto nacional.
1: Molt bé.
2: Ella és de cap i pota, eh? Sempre sí, sí. Li agrada la tercera
1: sí.
2: Pota.
1: Sí, sí, sí, la del mig. Sí. Molt bé, Guadalajara, que vagi molt bé.
2: Venga, Fernanda. Ciao.
1: Adéu, bona nit.
4: 93-545-68-68.
1: Que internacionals som quan volem,
2: no,
1: de veritat.
2: No, t'ho anava a dir, eh? Arribem a tot arreu, bro. Has vist?
1: Molt, heavy,
2: molt bé, quin
1: molt
2: orgull.
1: Hola.
6: Hombre.
1: Adiós.
2: Mira, un altre internacional.
6: Què tal, com esteu?
2: Very good, Carlos. How are you?
1: Carles.
2: Charles? No, una cosa, no.
1: A veure, aquest home no està bé.
2: Aquest home estornues i s'ofèn.
1: Sí, s'ofèn a la mínima.
2: La gent que no ho sàpiga, sempre ens saluda, nosaltres fem una mini broma i ens penja, en plan ofendida.
1: És que, per favor, Carles, de veritat.
2: O el monitor li ha tret el mòbil, jo què sé.
1: Tot i que prefereixo que ens pengi.
2: Que ens pengi, sí.
1: La veritat. Hola, bona nit.
7: Hola.
1: Per favor, pots baixar el volum, sisplau?
2: Baixeu la ràdio, hòstia.
7: Ja està. Escolta'm, mira, que ara hem sortit del McDonald's.
1: Ah, molt bé.
7: Hòstia, tu no saps el que m'has trobat costa... trobar pàrquing.
1: No has trobat pàrquing al McDonald's, tia?
7: No, al final sí, ma pare, m'ha apartat unes basures, bueno, m'ha hagut de moure salit a res per aparcar.
2: Abans de seguir amb la trucada, et vull agrair tan fort que ens truquis per dir-nos que no has pogut aparcar. En sèrio, merci, per la informació.
8: I què vols que et digui?
1: És que la confiança fa fàstic. Ja ens truquen ja per tonteries, saps?
2: Mira, justament, ja que és el del McDonald's, a nosaltres som molt foodies. Digue'ns almenys que has demanat al McDonald's.
1: Ah, sí.
8: Què
1: hem demanat? Un chicken McBite. Un McBurger. Un McFlurry. Has demanat de tot menys hamburguesa, tio, de veritat.
8: Un Mr. Kebab. Un
1: Mr. Kebab.
2: Mr. o Mac Kebab, volies dir. És que no sap ni parlar, la tia.
1: Mr. Kebab.
2: Mr. Kebab. Ojo, pues és un bon nom per un kebab, eh?
1: Hola, soy Mr. Kebab. ¿Quieres un poco de kebab? ¿Lo quieres en la boca o lo quieres en el culo? Soy Mr. Kebab.
2: Sí, me l'imagino amb un bigoti.
1: Amb un bigoti i un...
2: A lo Dalí, saps?
1: Sí, sí, exacte. Soy Mr. Kebab. ¿Quieres salsa blanca? Pues toma la miña.
2: Que et tira la canya, saps? Mentre et dona el cubata. Ai, el cubata, el kebab.
8: Home, home.
1: Ens fareu una empresa que serà Mr. Kebab.
2: Sí, sí, sí.
8: Ara m'ho de patrocinar, eh?
1: Sí, sí. I posarem el Tomàs a l'entrada i farà això.
2: Sí,
1: vale?
2: Amb un cartell, eh? De aquí mi leche. Ay, aquí mi salsa blanca, perdó. Dios. Aquí mi leche és millor, eh?
1: És que necessitem vacances, eh?
2: No, estem saturats.
1: Bueno, en fi. Que vagi bé, que va.
9: Anem tots a fer l'amor.
1: Anem a fer l'amor? Pues vinga, disfruta-ho.
2: Disfruta de mi salsa blanca.
1: Vinga, adéu.
4: 93-545-68-68.
1: Hola.
10: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
2: Hola, bona nit.
10: Jordi.
1: Jordi, des d'on ens truques?
10: Des de Cubelles.
1: I què fas avui a Cubelles, Jordi?
10: Doncs mira, vaig cap a casa.
2: Ah, i què has fet aleshores?
10: Doncs mira, tornem d'un dinar familiar.
1: Un dinar que s'ha acabat a les 11:30 de la nit, tio.
2: Què heu fet? Segrestar els cosins?
10: I amb nens i tot, eh?
1: Per favor.
2: Dios, però què és això? Jeffrey Epstein?
10: Aquí van dormits al cotxe.
1: Els nens ja no poden més, s'han adormit.
2: Ah, que a sobre els has adormit? Hòstia, no, no, si és que això sembla crims.
1: Estan adormits al malatero.
10: Quan s'adormin, vaig cap a casa.
2: Déu-n'hi-do, que trucarem a serveis socials.
1: I ja que tens els nens dormits, què faràs?
10: Doncs mira, d'un en un, a casa.
1: Ah, quin susto!
2: No, una cosa, nois, una cosa. Va, en sèrio, sí, això és molt greu, eh?
1: Ens feu patir a vegades, eh?
2: Què vol dir? És que comença a dir d'un en un...
1: Clar, clar.
2: Home, no.
10: Els vaig ficant dintre casa.
1: No!
2: És que, són més cabrons que nosaltres amb aquest tipus d'humor, eh?
10: Sí, no, per això ens truca. Mira, el gran m'està dient, truca, papa, truca, parles tu, i truco jo.
2: Entès, xupa, papa, xupa.
1: No!
10: Que parli ell.
2: Què passa? Perdó, m'he passat.
1: Hola, nen.
11: Hola.
1: Hola, com et dius, nen?
11: Asier.
1: Asier, com et tracta el teu pare?
11: Bé.
1: Hostia, bé, però, bueno.
2: Per què t'ho has rumiat, Asier? Et pega?
10: Li fa
1: vergonya. És un pare molt graciós, el teu pare, Asier.
2: Li està tapant la boca, el pare, eh?
1: Dios!
2: Mentre no parla.
11: A veces.
2: Así es, Asier, sí. Molt bé, Asier, veig que ets un home de paraules, com sí. El teu pare.
1: Bueno, i el pare...
10: El pare ja et diria, va de graciós, però bueno, mira.
1: Va de graciós, sí, el teu pare és una mica del boomer que vol fer gràcia, saps?
2: Sí.
10: Ah,
2: exacte. Sí, sí.
1: Bueno, guapos, ara, que vagi bé, vinga.
2: Ciao, xavals, molta sort.
10: Gràcies, bona nit.
1: Adéu, pare.

0: sabrosa, la vida es más sabrosa.
1: Deixa el cubata i truca'ns.
2: Ja saben com me pongo, pa què m'invita?
1: 93 545 6868.

0: Bad Bunny i el Fercho, això es diu Perro Negro.
1: Com el nom d'una discoteca.
2: Sí, molt famosa, de fet, allà van tots els famosos, és veritat.
0: És com si anessin a la VIP d'Apolo, saps?
2: Sí, home, més encara, sí, sí, és molt selecte.
0: 20 minuts i les 12.
3: 93, 545, 68, 68.
0: Ah, sí?
2: Home.
0: Hola.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, guapa, com et dius?
4: Em dic Ariadna.
0: Ariadna, preciosa, des d'on ens truques?
4: De Barcelona.
0: De Barcelona, no?
2: Hola, Ariadna, sí. Què fas per Barcelona?
4: Estic amb el meu marit, que estem tornant de sopar.
0: I què has menjat avui per sopar, Ariadna?
4: Hola, marido. De tot.
0: De tot?
4: Hem menjat uns nigiris.
0: Uns nigiris?
2: Ah, heu anat amb bufet sushi d'aquests, no?
4: Sí, d'aquests, sí.
0: T'has posat aquí a gorda, gorda,
4: I ara m'espera un nigiri de lomo.
0: Per favor!
2: Per favor, de l'homo sapiens,
0: Ariadna, que marrana!
2: Però, Ariadna, tu t'has guardat per les postres per ara,
4: Sí, ara ja a tope.
0: Bueno, com a mínim sap com acabarà la Nilarian.
2: No, està molt bé.
0: Hipòcrita no és, saps?
2: Li agraden els spoilers i les spoilers que cardaran fins al final.
0: Dios. Per tant, avui, pues Ariadna, avui agafaràs molt bé el son, avui, Ariadna, que vas ben adormida,
4: A veure, que estic embarassada de 7 mesos,
0: Dios!
2: I tot i això tens gana, per favor.
0: Per favor.
2: Han fet servir els palillos, però ara li tocarà menjar-se un palillo.
0: Ah, sí?
2: Sí, clar.
0: Home, de tant menjar nigiris, li sortirà xino al fill, saps?
2: Sí, sí, mamá, te quiero.
4: Bueno, pues
0: bona nit, noi. Bona nit, guapa. Vinga, a disfrutar. Que bé, quina alegria, quina felicitat.
2: És un programa familiar, perquè està embarassada, clar.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, guapa, com et dius?
5: Marta.
0: Marta, des d'on ens truques?
2: Hola, Marta.
5: Hola. Doncs mira, estic camí a Santa Susana, a un congrés de salsa i bachata.
0: Ah, sí?
2: Espera. Bachata. Clar, em fa gràcia perquè aquests congressos, clar, no són a les 9 del matí. Com és salsa i bachata, s'ha de fer... Salut, s'ha de fer a les 12 de la nit, aquests congressos.
0: Oh, i l'aire massa fort,
2: No, no, Déu-n'hi-do, estàs refredat.
0: Per tant, demà s'ha de ballar salsa i bachata.
5: Sí.
0: Que bé. I a quina hora acaba la festa, el congrés?
5: Doncs la veritat és que no tinc ni idea. Suposo que fins que la gent aguanti. Jo tampoc vull allargar-me fins molt tard, que després he de tornar cap a casa.
0: Clar,
2: clar, però una pregunta. Al segon congrés, ballareu o és simplement que us reuniu rotllo per parlar de coses?
5: No, ballem.
2: Vale.
0: Dios!
2: Quanta salsa?
5: Epa.
0: Però tu tens acompanyant per ballar la salsa?
5: No, vaig sola.
2: Ah, en sèrio?
5: Allà després tu vas i balles amb qui vulgui.
2: Ah, o sigui, és una forma de lligar una mica, no també?
5: Sí, en veritat sí, però no és la intenció,
0: Has acabat mai fent un quiqui després d'un congrés de salsa?
5: No, la veritat és que no.
0: Pues molt malament, tia.
2: Avui és el dia.
0: Clar.
5: Bueno, no ho sé.
2: Mira, escúchame, mamacita, tu hoy no solo bailarás salsa, sino que tendrás mi salsa.
0: Dios. Todo aquel que piense que la... Vaya temazo.
2: Sí.
0: No. Aquesta també la balles?
5: Home, sí, així una saltita.
2: Jo això al col·le m'ho feien ballar, tio. No és conya, educació física. Feien baile i ens feien ballar aquesta cançó.
0: Educació física et posaven, això?
2: T'ho juro per la meva mare, bro, en sèrio. Era molt bèstia. No rieu, cabrons.
0: Així estàs aquí?
2: Clar, tan salsero.
0: Així has acabat?
5: A la propera t'has de venir, llavors, a un congrés. Ara ja
2: saps. Uau, Marta, m'estàs tirant la canya.
0: On era el congrés? On era?
5: No, que he dit que no és la intenció.
0: On era el congrés, Marta?
2: A Cuba.
5: A Santa Susana,
0: molt bé.
2: Santa Susana, Paraguai, O sigui, no la d'aquí.
0: Molt bé, guapa, doncs que vagi molt bé el congrés de salsa i bachata.
5: Moltes gràcies i felicitats pel programa, és molt divertit.
0: Ai, gràcies.
2: A tu per la salsa, que és molt divertida, també.
0: Ens trobaràs a faltar quan ens anem de vacances, que sí?
2: Clar.
5: Home, doncs la veritat és que sí,
0: Però, ai, que bé que anem de vacances.
2: Molt bé. Bueno, però escolta, Marta, la propera setmana, dilluns, dimarts, dimecres i dijous, ens pots trucar també,
5: Vinga, va, doncs potser ens truco un altre cop.
0: Molt bé.
2: Recorda, dilluns, dimarts, dimecres i dijous. I ja està, vale?
0: Adéu, Marta, que vagi bé.
2: Adéu, Marta.
0: Adéu.
2: I ja està.
0: I ja està. Quins dies eren?
2: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i ja està.
0: Ah, vale.
2: Ai, que llora.
6: Hola.
7: Bona nit, Micalet.
6: Hola, com
7: et dius? Buenas noches, boludo.
6: Com et dius, boludo?
2: Tu és argentí?
7: Decile, ¿cómo está, boludo? Decile, ¿cómo está? ¿Cómo está?
2: ¿Cómo está, boludo?
7: ¿Cómo está? Aquí en Argentí que us parlarà català millor que ningú.
6: Molt bé.
2: Però
6: menjant asado.
2: Ets argentí i català, les dues?
7: Sí, nací remixado, boludo.
6: Ets un remix entre Argentina i Catalunya, que bé, no?
2: És com una empanada de capipota. Vull demanar
7: una cançó. Vull demanar la millor cançó que t'ha demanat qualsevol persona que t'ha trucat, o no?
6: A veure, clar, ara no puc dir que no. Passa el volum de la ràdio una mica, abans.
2: Sí.
6: Quina cançó era?
7: Lo. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un bolo.
6: Ah,
2: Malbec.
6: El Duki.
2: Malbec.
7: L'has catat, Miquel, o no?
6: Sí, sí, Duki.
2: No, no tenim ni idea.
7: Pues molt bé, que anem aquí, Manolic. Què passa?
6: Molt bé, doncs disfruta la teva nit. Va, que vagi bé.
2: Adéu, Argentona.
7: Fica-la.
6: Hola.
8: Sí, buenas noches.
6: Buenas noches, com et dius?
8: Mira, estamos aquí en una fiesta de cumpleaños con muchos amigos.
6: Ah, molt bé. Avui és internacional el programa.
2: No, bueno, internacional per no dir pensitada històrica, sí, mare meva. Què està passant?
6: Ara falten xinos.
2: No, clar, què és això? Sembla un wordbook d'anglès.
8: No, és més racista que l'Oriol.
6: No, no.
2: Escolta, bueno, què estàs dient ara mateix?
6: Parlem-ne.
2: No, no, però què dius?
8: Què passa? Vols que parlem català, eh?
2: A veure, tu.
6: Però com et dius?
8: Jo, Albert.
6: Albert, el del color verd.
2: Sí. Per Déu.
6: Des d'on ens truques, Albert? Des d'on ens truques?
8: Què?
6: Des de
8: Castellterçol.
6: Castellterçol.
2: Cada cop dieu pobles més raros, eh? Jo t'ho dic en sèrio, o sigui, mare meva.
8: És que tens molt barcelonès d'entrisme.
2: Pues sí, té raó. Té tota la raó. Sí, sí, ho tinc.
6: És molt xava, és molt xava. Però l'estimem igual.
8: 100%.
2: Soc molt de la capital i la resta me la pela. Sí.
8: Molt bé.
6: Molt bé, doncs que vagi bé Castellterçol, vale? Vinga.
2: Adéu, ja et donarem feedback, Albert.
6: Hola.
9: Hola.
6: Ui, bueno.
2: Mare meva.
6: O qui ets, tu?
9: Què tal?
6: Qui ets?
9: L'Anna.
6: Anna, d'Anna tens poc, eh, guapo?
2: Sí, no sé què dir-te.
9: Què?
2: Va, en sèrio, com et dius, tio? No ens vacilis.
9: Anna.
6: Ai, Déu.
2: És que no fa gràcia aquesta broma de fer-se passar per tia, en sèrio.
6: És que si ho feu, feu bé, la broma, saps? Clar. Si no, no cobles.
9: No me facis això, eh?
6: Adéu, que vagi bé. Favor.
2: Diu, no me facis això.
3: 545 68 68
6: 10 minuts i les 12. I avui tenim festa Flash FM a les Carpes i la TN d'Esparreguera amb l'Héctor Ortega. Aneu-hi, eh?
2: Bona sessió que es marcarà el nostre col·lega Héctor. Atenció, samarretes, les noves de Flash i tota la bona música.
6: Hola. No.
2: No, no, no.
6: Nos han colgado. Hola.
10: Hola.
6: Hola, qui ets tu?
10: La Mar.
6: Mar.
2: Aquesta sí que té veu de Mar. Sí.
6: Mar, des d'on ens truques, Cari?
10: Des de Vic.
6: I què faràs a Vic?
10: Ai, doncs sortim a l'era, una estona.
6: A l'era del Sot.
2: A l'era del Sot.
10: Sí.
6: Molt bé.
10: Sí.
2: Sot.
6: Quants cubates et faràs a l'era del Sot?
10: No ho sé. Estem fent la prèvia aquí fora, amb tequifresa.
6: Amb tequifresa? M'encanta.
2: Bona prèvia, eh? Tequifresi. Molt de sucre, sí? Però està molt bo, he de dir.
10: Està boníssim.
6: Amb quants pavos aliaràs avui a l'era del Sot?
10: Ui, no, jo estic casada.
6: Estàs casada amb qui?
10: Amb el meu home.
6: Bueno, doncs avui no te'n recordes d'ell, ja. Clar, està, saps?
2: És una nit, home.
10: Ai, no, pobret.
2: No, liat amb el Sot, que té una era molt guai.
6: Per favor.
10: Clar. Sí.
6: Bueno,
10: pues res.
6: Una batxada, que vagi bé, vale?
2: Adéu, xavala.
10: Merci, igualment.
6: Adéu.

0: Flash Urban Deluxe amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Les 12 en punt i encara tenim una hora per agafar més trucades al Flash Urban Deluxe.
2: Ah, sí, en sèrio?
1: Sí, sí.
2: Déu-n'hi-do, d'on vols matar?
0: 93-545-68-68.
1: On vas aquesta nit de dissabte? Explica'ns-ho ara a través del telèfon de la ràdio. 93-545-68-68.
2: Vinga, va, telèfon de directe perquè ens expliquis sobretot si estàs sol o mal acompanyat i a veure què fotreu.
1: Hola, hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Hola, guapa. Com et dius?
2: Hola, meva.
3: Em dic Sandra.
1: Sandra.
2: Hola, Sandra.
3: Estem aquí amb quatre, som quatre amics i estem tornant d'una cala de Begur.
1: Ah.
3: Hem fet una cita romàntica.
1: Oh, que bé.
2: Una cala de Begur.
1: Que bé.
3: Aigua blava.

0: Aigua Blava, has anat aquesta tarda a la platja?
1: No, a la nit, a la nit.
0: A la nit, a fer una cita.
2: Que ojo, heavy. És platja nudista sí. O què?
1: Eh?
2: És platja nudista?
1: No, però ah, no? Bueno, que ens hem despilotat i ens hem quedat al mar, eh?
0: Molt bé, com ha de ser, tia.
2: Déu-n'hi-do,
1: sí.
2: Com Dios nos trajo al mundo.
0: A mullar el xumino.
1: Vinga,
2: per favor. Vigilar els fongs.
1: I tant.
0: I amb qui has fet aquesta cita romàntica?
1: Doncs mira, amb tres amigues i un amic.
0: Amb tres amigues i un amic. Anda, que l'amic sí. Ha flipat, eh? Per favor, eh?
1: Home, està envoltat de dones, qui més vol?
0: Totes les tetes allà en l'aire, i ell mirant, clar.
1: Ell mirant.
2: I el pobre amic dient, tapaos, tapaos!
1: Què va, si ell està encantat a la vida.
0: Deu ser gay.
1: És gay.
0: Veus? Ho sabia.
2: Clar, és que jo no volia dir-ho, però sabia. És que jo m'imaginava que, clar, que bueno, que clar.
3: Que resta puta llamada.
2: Què ha dit el gay?
1: Diu, com es diu en català? Cierra esta puta llamada.
0: Passa, com es diu?
1: Es diu Sergio.
0: Sergio, que el Tomàs li tirarà la canya.
2: Sergi, vin aquí. Sergi, vin aquí, va.
0: Sergio.
1: Di algo.
3: Què vull dir?
0: No, que quantes tetes has vist avui, Sergio?
2: Clar.
3: Dos buenas.
2: Dos buenas tetes. Dos però, buenas. Sergio, t'has espantat, no? Quan les has vist?
3: No, que vaya, las había visto y sentido antes.
2: Bueno, a ver si el Sergio está fingiendo y solo quiere veros en bolas.
0: Bueno, que vagi bé, guapos.
2: Adéu, xavals.
1: Gràcies, igualment.
0: Guapes. Adéu. Guapis.
4: 93 545 68 68.
0: Molt bé, el Sergio.
2: Molt bé. Bueno, per cert, parlant del Sergio i tema gay, d'aquí poc és el Pride, eh?
0: Sí.
2: Molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí.
5: Hola.
6: Hola,
5: bona nit.
0: Hola, com et dius, Cari?
5: Hola, mira, sóc l'Edu, de Lleida.
2: Edu de Lleida? I què fas, tio?
5: Pues mira, treballant.
0: De què treballes, Edu?
5: Pues mira, aquí, punxant tocinos a la granja.
0: Punxant tocinos a la granja?
2: Espera, això vol dir que els hi claves una navalla o algo? Mira, això era un porc. Edu?
1: Sí, sí.
0: Oh,
2: això era un porc? Sí, sí, era un porc, no? Però...
0: Què està passant, Edu?
2: És com que ens està passant la línia amb els porcs.
0: Sí, no?
2: O jo, de seguida le... atiendo... Edu!
0: No, no.
2: Em fa por, eh?
0: Hem perdut l'Edu, bueno. Edu!
2: No, ara sí que és oficial.
0: Ara sí, ja està. Bueno, pues adeu, Edu, que vagi bé. Porc.
2: Punxant porcs. Què creus que vol dir punxar porcs? Ai, literal, no que els punxa...
0: Per rotllo... fer botifarres.
2: Per matar-los, o
0: ai,
2: què?
0: Ai, pobres.
2: Sí, sí, t'encanten els porcs,
0: però
2: a tu.
0: Però que bo que està,
2: home,
0: eh?
2: Home, jo ho sento molt, eh?
0: Està molt bo.
2: Jo avui he fet una barbacoa i, mare meva, que bo està el cerdito valiente.
0: Sí, de dalt a baix, eh? Home. Molt bé.
2: De cabo a rabo, el cerdo.
0: No, no, literal, eh?
2: Sí, clar.
0: Menys els peus, a mi no m'agraden els peus de porc.
2: És el millor. Tu sí. T'ho perds, tu t'ho perds.
0: Ah, jo te'l regalo.
2: Així a la brasa ben fet.
0: Sí.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
2: Home.
0: Sí.
4: 93 545 68 68.
2: Un dia ho podem preguntar, això, un dia, tio. Quin és el millor tall del porc?
0: Vale,
2: a un programa.
0: A veure qui truca.
2: No apto para veganos, oh, però clar.
0: Bueno, clar, i...
2: Sí, clar.
0: Ara ho has pillat?
2: No, no, he trigat, eh?
0: Ja, abans que els veganos.
2: Bueno,
0: anem a escoltar amb Ovell Joe, això es diu Maladí.
2: Aquest no truca.
7: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Això es diu EO.
1: EO, hola.
0: Ens truques ara mateix o què? Va.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Perquè avui...
1: Sí.
0: Avui... És dissabte!
1: Vamos. Com ens agraden els dissabtes, eh?
0: Molt, molt, molt.
1: Tant, tant, que ens encanten els dissabtes.
0: Una barbaritat. Pintar un pajaritos en el aire. Ay, mira, vaig a posar-la.
1: A veure. Va. Buah, que temazo, eh?
0: Temazo. Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, tia, com et dius tu?
3: Som la Raquel i la Maria.
0: I qui està més bona, la Raquel o la Maria?
3: La Maria, la Maria.
0: La Maria està més bona que la Raquel.
1: En sèrio?
3: Oi tant.
0: Dios.
1: Sí que ho tens clar, eh, Raquel?
3: Jo te lo dije. Que... Tu la... tens clar, eh?
0: És la teva nòvia?
3: Bueno, estem en ello.
0: Dios!
1: Sí o no?
0: Polleres.
1: Vaya pedra, paper i tisora. Ah, per favor.
0: Eh?
3: N'hi ha cap problema, no?
0: No, només faltaria.
1: Home, tu creus que nosaltres tindrem algun problema perquè sigueu lesbianes o no? De debò ho creus?
0: Favor.
1: Home.
3: No.
0: Ah, vale. Quin susto.
1: No, home.
0: I escolta, què ha de passar perquè sigueu nòvies?
3: La Raquel m'ha de demanar.
0: Dios! Vale, doncs ara estem en directe al Flash Urban. Ho ha de fer-ho ara.
1: És molt maco que t'ho demani ara.
0: Ara és el moment.
3: Va, Raquel. No vull.
0: Va, Raquel.
1: Vaya merda de nòvia, Raquel.
0: No vols ser la nòvia, Raquel. No vols ser...
1: Raquel.
0: En deu tenir una altra.
1: Sí.
3: Sí. Segur que me'ls posa.
0: Segur que et posa els cuernos d'una manera...
1: Però, Raquel, estic molt decebut amb la teva poca iniciativa, t'he de dir.
0: Jo crec que té una altra pava, eh? Jo la deixava, la Raquel, ja, eh?
1: O pitjor, o un pavo.
3: Ojalá.
0: Bueno, per res. Pensava que teníem una boda bollera i al final no la tindrem.
1: No, al final zero. No. Pues nada, vaig a amagar les truites, ja està.
0: Bueno, guapes, que vagi bé.
1: Adéu.
3: A vosaltres també.
0: Adéu, guapa.
2: 93 545 68 68.
0: Jo volia anar de boda bollera.
1: Pues no serà el dia.
0: Oh.
1: La Raquel no ha volgut.
0: Vaja. Hola. Hola.
1: Ei.
4: Hola.
0: Hola, qui ets?
4: Hola.
0: Hola, qui ets?
4: Hola.
1: Pots parlar normal?
4: Soc el Blai.
0: Blai, pots treure les mans lliures o parlar com una persona normal, sisplau? Bueno, Blai.
1: Blai, de debò, què et passa, tio?
4: Què passa?
1: No, pues res, aquest home no es pot parlar.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Iker.
0: Iker, des d'on ens truques?
5: D'aquí, de Lleida.
0: Molt bé, vaya pagès.
1: Iker, però què et passa? Estàs molt espitat, bro?
5: No. Estem de camí a la Macarella.
0: A Macarella te'n vas, Iker?
1: Hola.
5: Oi tant.
0: Molt bé.
5: Què penses?
0: Ah, no, em sembla perfecte, Iker, tio.
1: Encantats de la vida.
5: Com esteu?
0: Pues bé, no tan bé com tu, Iker.
1: A tu se't nota molt de
5: bueno, mirada. Hem treballat avui, estem contents, marxem de festa.
0: És que clar, no demana res més, tio.
1: Clar. Iker, a què et dediques, al camp o què, allà?
5: No, sóc repartidor.
0: Ah, reparteix coses.
1: Què reparteixes, tio?
5: Paquets.
0: Paquets. Grans, eh?
1: El teu sobretot, Iker.
5: D'Amazon.
0: Paquets d'Amazon reparteix.
1: Segur que s'ha robat algun iPhone, eh?
0: Segurament. I algun ordinador.
1: Sí, sí.
5: Sí.
0: Veus com roba? Dios.
1: Iker, en sèrio?
5: Ah, roba. No.
0: Ah, no, ja sí que sí, eh? Iker, ja està, eh?
1: A ulls de la justícia ets un lladre.
0: Hola.
1: Bo.
5: No, nosaltres bé. Plaça PM, nosaltres bé. Sou uns màquines, eh?
0: Gràcies, Albert, gràcies.
1: Merci, tio. La màquina és el d'Àlex, nosaltres som persones.
0: Vale, va, que vagi bé, tio.
1: Vinga.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola. Vaya risa.
6: Mira, escúchame una cosa.
0: Què?
6: Mira, tengo aquí a la parienta que le da vergüenza hablar.
0: No, pues a la parienta.
6: Sí, mira, my love, habla. No quiere.
0: My love, nadie. Habla.
6: Sí.
1: Venga, habla, cariño. Sí.
0: Tu love no vol parlar.
6: Habla, my love, habla.
0: My love,
6: dice habla. Que no, que le da vergüenza.
0: La love
6: ¿tú
0: no
6: te crees normal esto?
0: Búscate a otra, hijo.
1: Claro.
6: ¿Verdad? Sí, yo lo sí. pienso a veces, ¿eh?
0: De veritat, eh.
1: Bueno, però, escolta, parlarà amb nosaltres o no la parienta, coño?
6: No, dice que no, que le da vergüenza.
0: Pues
6: que
0: panxem,
6: que
0: vale.
6: Hago llamando.
0: Pues
1: os panxem,
0: vale.
6: Venga.
1: Vaya tontos. Adeu.
7: ¡Dora! ¡Hola! ¡Hola!
1: ¿Me sembla el Pride?
8: ¡Hola!
7: ¡Hola!
9: ¡Hola!
7: ¡Hola, tía! ¿Cómo et dius? ¡Hola! ¿Cómo et dius? Joder, la gent...
9: ¡Ona!
7: ¡Hola! ¿Cómo et dius?
1: Ah, es diu Ona.
9: Ona.
7: Ah, ah, ah,
1: es que pensaven que ens deies hola, si sí, és Ona. Vale,
9: no,
1: vale.
9: No, no.
7: Ah, vale.
1: Bueno, pues Ona, espavila't una mica que necesitamos un hervor, por tu parte.
7: Ànims, Ona, tu pots.
9: Escolta, noi.
7: Ah, Ona, on vas emborratxar-te avui, a veure?
9: Avui a cap lloc.
7: A cap lloc, a Sosa, no?
1: Ona. No vas enlloc? Mare meva.
9: Anem a Salou.
7: A Salou.
1: Hòstia, vaya Guirilàndia, no?
9: Sí.
7: T'agraden guiris, Ona?
9: M'encanten.
7: A mi també.
1: Sí, en sèrio, Ona, t'agraden els rossos així, ulls blaus, alts... Sí, no? Ja veig, ja.
9: Sí, sí, sí.
1: Totalment.
7: Molt bé. Molt bé, Ona, doncs a veure quants guiris et fas aquesta nit, eh?
9: Oh. A veure, a veure. Mínim 3.
7: Sí, però amb aquests ànims, reina, no et farà res, eh, carinyo?
1: Home, així no et fas ni a, ni, vamos, ni a mig guiri borratxo al terra, eh, de veritat. Mínim 3, diu, sí, anda.
7: Estàs sosa, eh, Ona?
1: Ona, ets pitjor que un cafè sense sucre. T'ho dic en sèrio, mare meva.
9: Bueno, adeu,
7: Flash FM. Ai, no Ona, tia, de veritat, ja us penja. Per favor, Ona.
1: S'ha ofès com la teva ex.
7: Hola.
10: Hola.
7: Hola, qui ets?
10: Hola, Flash FM. Aquesta Ona veig que va per feina, eh?
7: És molt sosa.
1: Sí, sí.
10: Per què és molt sosa?
1: Home, no has vist com parlava? No valia ni pel brou.
10: Anem de festa nosaltres, anem de festa.
7: A on?
10: A la Daurada, Vilanova.
7: Molt bé, felicitats.
1: Bona festa.
10: Intentaré rebentar-li el cul a 20 dies.
1: A veure, a veure, no, un moment, no, xaval. Això...
10: Intentaré rebentar... No, no, no, sí, sí, això... rebentaré el cul a 20 dies.
7: Això te podries estalviar, aquest comentari de merda, sí. Vale, guapo?
10: No, res.
7: No, no, que te donin pel cul, vinga,
1: de veritat, adeu. S'obre moltíssim aquests comentaris tan bèsties que foteu a vegades. Joder, una cosa és fer una mica la broma i tal, però collons, això...
7: Aquí no fa falta.
1: Home...
7: Vale, no escolta, muchacha.
1: Per favor.

0: Amb els Perros Salvajes arribem a 12:15. Això és el Flash Urban de l'Ur.
1: Vaya gos, vaya gosses i gossos que sou.
0: Uau, uau.
1: Uau, uau.
0: Uau. Hola, qui ens truca?
2: Hola.
3: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
2: Som quatre.
0: Sou quatre ties guapes.
2: I el conductor.
1: Ah, i el conductor també.
2: Sí.
0: I com us dieu?
2: Som de Batea.
0: Som de Batea.
2: Ruth, Lídia, Núria, Jana i Jesús. Anem de festa.
0: A on aneu de festa?
2: A Favara.
0: A Favara.
1: A sa mare. Ah, vale. Riuen com gallines, eh?
0: Sí, sí. I de totes, qui acabarà follant avui, a veure?
2: Les quatre, el conductor.
0: Les quatre amb el conductor?
1: Jesús, així dirà el conductor, que es diu Jesús.
0: Vaya orgia fareu, no?
1: Déu-n'hi-do.
0: I s'aparteixen el cul, eh?
1: Això és que sí, eh?
0: Vaya marranes.
2: Podem triar una cançó?
0: No.
1: No, no per marranes. No per orgia.
0: No, perquè no ens heu convidat a l'orgia a nosaltres, saps?
1: Ah.
2: Veniu, veniu. Tots invitats.
0: Ah, podem anar?
2: Sí, claro.
0: Vale, però jo sóc un senyorito, eh? Jo amb condó.
1: Jo, si no em doneu una copa de vi abans, és que sóc molt tímid. No,
0: ah, sí?
1: No, jo, sí, sí.
0: Ah, vale.
1: No, jo no...
2: En donem quatre.
0: Ah, quatre. No, una quatre copes de vi, eh?
1: A quatre? Em posareu, mare meva. Jesús.
0: Vaya cachondas que sou, tia, la veritat. Tots els hi fa gràcia.
1: Sí, sí.
0: Ah. Qui està més bona de totes?
2: Totes,
0: les quatre per igual.
1: Això diuen sempre.
2: Bueno, el conductor.
0: El conductor.
1: Ah, Jesús, no ha parlat el Jesús, no?
0: Passa el Jesús, passa el Jesús.
2: Té vergonya.
0: Té vergonya el Jesús.
1: Jesúsín.
0: Vaja meva. Li ha fet gràcia el del Jesúsín.
1: Si no era una broma, coño.
0: Jesúsín.
1: Jesulín d'Oblique, vine.
0: Bueno, guapas, que vagi bé. Adéu,
2: Jesús. No, però volem tia cançó.
0: Que no, tia, que no.
1: Ja us hem dit que no.
2: Tontos.
0: Vinga.
1: Ja he dit tontos.
0: Ja he dit tontos la pava, eh?
1: Té raó.
0: Hola, bona nit. Hola, baixa el volum de la ràdio, sisplau. Com et dius? Eh?
4: Ramon Pan, em dic.
0: Ramon. A on ets, tio?
4: Com?
0: A on ets, Ramon?
4: Estem a posant gasolina per anar a Salou.
0: Molt bé.
1: Ojo, benzina cap a Salou. Avui més d'un oient va cap a Salou, eh?
0: Sí,
1: bona
0: sí,
1: festa
0: sí.
1: Que tenen allà.
0: Sí, sí.
4: Bueno, doni-do, guiris,
0: guiris. A veure, guiris, perfecte.
1: Guirilàndia.
0: Molt bé, maco. Doncs que baixi bé la gasolina, que està cara.
1: Hello!
0: Ale! Race
5: 93 545 68 68.
0: Paco, ¿cómo está el ambiente del partido? A ver.
6: Oh, madre mía, Paco, me alegro que me lo preguntes porque acaba de marcar Mbappé para la selección francesa.
0: ¡No!
6: 0-1 ahora mismo de penalti. Paraguay por debajo de la selección gala.
0: Acaba de marcar Mbappé.
6: Ahora mismo de penalti,
0: ¡no!
6: Paco. Sí, sí, un desastre.
0: Hola.
6: Desastre.
7: Hola.
0: Hola, tía, ¿cómo andas?
7: Lucía.
8: Hola, Luchi.
0: A on ets, Lucía?
9: Uau.
0: Ui, el Lucío, també.
1: Dios, què és això?
9: No, el tío no, el tío.
0: El tío. A on sou?
7: Al cotxe.
9: A Torroella de Montgrí.
0: Perfecte.
1: Vale.
0: I quin és el plan?
7: Pues intentar que no es cremi la muntanya.
0: Pues un molt bon plan, la veritat. Bueno, home, un molt bon plan. Com a mínim hi ha una mica de responsabilitat, no?
1: Hi ha consciència per part del poble.
0: La veritat.
1: Home, és veritat, no ho hem dit des d'aquí. Abraçada forta als afectats pels incendis, és veritat. Sí, sí. Que... Déu-n'hi-do.
9: Pues sí. Res, que anem
1: quina
9: a la festa major.
0: A quina festa major?
9: A Bellcaire.
0: A Bellcaire hi ha festa major.
9: No, no.
0: Molt bé, perfecte. Doncs pues que vagi molt bé la festa major de Bellcaire, vale?
1: Vinga.
7: Vinga. Adéu, que vagi bé.
0: Adéu, que vagi bé. Hola.
10: Hola.
0: Hola, qui ets?
10: Pues mira, et dic Antonio.
0: Antonio, de ser on es trucas?
1: Dios, una canya, Antonio.
10: Pues mira, estic tirant cap a Salou.
0: Cap a Salou també, prou ja.
1: Però és que hi ha una reunió especial de salouencs o què?
10: Home, no ho sé, però a mi m'han dit que si vas a Salou pots buidar els ous.
1: Pots buidar els ous? Mare meva, que desagradable aquest home. No el vull portar, no el presentaria a la meva família mai.
10: Bueno.
3: A mi m'ha fet gràcia.
1: Ja. Clar, tu vols buidar els ous.
3: No.
1: No, clar, és normal. Home. Pues ves a Salou.
10: Home, clar. Vale. I ara que hi ha una mica de moviment, pues ha d'aprofitar.
3: Però tu t'agraden guiris?
10: Bueno, m'és igual. De fora d'aquí. La qüestió és passar-s'ho bé.
3: Passar-s'ho bé.
1: Home, aquí té raó, el tio. O sigui, al final, l'important és passar-s'ho bé, independentment del gènere, el guirilàndia o no, el que sigui.
10: Bueno, el gènere sí pot ser femení millor, eh?
1: No, no, has dit que t'és igual, doncs ja està. Ara et toca xupar una polla.
3: Ara t'ho menges, saps?
1: Ara ja està, ara et toca buidar els ous. Exacte. I que te'ls, bueno, buidin a tu.
10: Depèn l'hora, ja no importa.
3: Per favor.
1: Aquest s'ha follat travestis, eh?
3: Literal,
1: aquest home, cuidao,
3: aquest s'ho ha fet tot!
1: Déu-n'hi-do.
3: Però anava a dir una cosa que la Marta emprenyaria.
1: No, pues si us plau, no li diguis aleshores.
3: Vale. Molt bé, que vagi bé.
1: Vinga, xaval.
10: Vinga.
1: Adeu.
3: Adeu.
5: 93 545 68 68.
3: Hola. Adeu.
6: No, no, no. No!
3: ¿Cómo está el ambiente, Paco?
6: Pues mira, Manolo, te cuento porque están perdiendo el tiempo los franceses, madre mía, ¿eh?
3: ¿Ah, sí?
6: Bueno, los franceses por decir algo, porque mira...
3: ¡Ay, hola, buena nit!
8: Hola, hola, buena.
3: Hola, ¿cómo et dius?
8: Soy el Peris, de Valls.
1: ¿El penis?
8: Sí, el penis.
3: Jo continuo pensant penis.
1: El penis de Valls, ha dit,
3: no?
1: No
3: m'entenc.
8: Molt ple, això, molt ple.
3: Què? Bueno. Ai, l'he penjat sense voler, perdó.
1: Bueno, si no, ja està, has perdut la millor truca de la nit.
3: Hola.
11: Hola, buena.
3: Hola, qui ets?
11: Mira, soy Raúl y con mi amigo Iván aquí al lado.
3: El Raúl y l'Iván, vaya canis.
11: Pues más o menos.
3: ¿Veus?
1: Más o menos. Ah, tío, ¿quiere no. un gramo?
11: Sí.
12: Es que él es andaluz y yo soy de aquí, de Barcelona.
3: Muy bien.
1: Mira, el chiste se cuenta solo, ¿eh? Un catalán y un andaluz. ¿Quién ganará, el Siestas o el Rata?
11: Que digo que estamos buscando aquí un par de chavalitas para salir de fiesta hoy.
3: Ah. Por favor, el andaluz, com va fort, eh?
1: No per al temps, per terres catalanes.
3: Es vol fer una catalana ben fort.
1: Vol sucar el malindro, per jo favor. Ho veig. Jo ho veig.
11: No bueno, m'estic enterando de res, eh?
1: No, andaluz, lo que decimos es que básicamente tú no pierdes el tiempo y te quieres follar un par de catalanas, que es lo que ha dicho, básicamente.
11: Claro, claro, hombre.
3: Claro, claro, molt bé.
1: Pues suerte no en la missió. No,
3: molt bé, andaluz. Bona nit, que vagi bé.
1: Venga, chaval.
3: Tornem dilluns.
1: Tornem dilluns, amb més i millor.
3: A partir de les 8 en punt del vespre aquí al Flash Urban, a Flash FM.
1: I fins les 11, eh?
3: I fins les 11.
1: No més tard.
3: Ah, sí?
1: No, s'ha acabat això, ja no? Fins les 11.
3: Ah, i fins les 11. Fins les 11. Vale, vale.
1: En punt.
3: Bueno, pues, ens escoltarem... Ah, dilluns.
1: Dilluns, estem de tornada.
3: Vale, vale. Adeu, Tomàs.
1: Adeu, Miquel, adeu, xavalers.
3: Adeu.

0: sabrosa.
1: Si t'agrada, ets un dels nostres. Flash Urban.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Aquí arrenquen les 4 hores de Maxi Flash. La teva marató sense pausa de Parquineo. Comença el Maxi Flash amb Héctor Ortega.